0: J'irai danser sous l'aurore.
1: Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
2: Cadena SER Penedès Garraf.
3: IVA trimestral, balanços, contractes laborals, números que han de quadrar.
4: Llum natural, un balcó, espai per créixer, un lloc on dir-ne casa.
3: Gestió, seguretat, experiència.
4: Il·lusió, futur, tranquil·litat. Perquè tot està connectat.
5: AFIS Vilanova SL, des de 1989 assessorant el teu present i construint el teu futur. T'esperem a la plaça dels carros número 11 a Vilanova i la Geltrú.
6: ¿Te imaginas terminar el verano bajo la luz de la luna entre un circuito de agua talaso y música en directo? El próximo 28 de agosto vive la exclusiva noche en el spa del Hotel Le Meridian Ra. Acceso al spa nocturno, cócteles, snacks y música en vivo en un entorno único frente al Mediterráneo. Reserva ya tu experiencia en regalalmra.com o llama al 977-69-4200. Le Meridian Ra, el lujo de desconectar.
7: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
8: Bon dia, és 26 d'agost i aquest és un dels sons d'aquest dimecres.
9: Me asusta un poquito, sí.
10: Acerqué por la ventana a mirar y pues vi humo.
11: Quan senties el soroll dels famosos avions, helicòpters, digo, ostres, aquí passa algo.
9: Lo hemos visto de muy cerca, sí, desde la ventana.
11: Depèn de com venia l'aire, sí. Se sentia l'olor de crema.
9: Otros años ha pasado también.
8: Una trentena de veïns han passat la nit fora de casa per l'incendi que crema Collserola i que també ha obligat a confinar dos barris, el de Meridiana i el de Torre Baró, en total unes 15.000 persones. El foc està en fase d'estabilització. Ara ho expliquem, però abans... Abans el temps, el dia començarà amb núvols alts a bona part de Catalunya, mentre que a la tarda el cel quedarà més clar. Les temperatures baixen una mica respecte a ahir. I pel que fa al trànsit, hi ha un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès, talla un carril en direcció Girona, i hi ha un altre accident també a Barberà del Vallès, a la C58, en aquest cas en direcció Sabadell. Pel que fa al transport públic, a aquesta hora, normalitat. Una seixantena de dotacions de bombers continuen treballant en l'incendi de Collserola que ja ha cremat 35 hectàrees. Durant tota la nit s'han refrescat les zones afectades i s'han vigilat diversos flancs. Aquest matí s'incorporaran de nou els mitjans aeris amb la intenció d'estabilitzar-lo i controlar-lo. Ahir tot pintava bé. De fet, el foc es va declarar ahir a la tarda. Una gran columna de fum era visible des de pràcticament tots els punts de la ciutat.
12: Hòstia, oh, mira, uau!
8: De manera preventiva es van haver de desallotjar una trentena de veïns.
13: Nos desalojan, señores! Que nos desalojan.
8: Es tracta d'aquells que viuen a primera línia a tocar de la massa forestal i, com dèiem, ahir a última hora les condicions meteorològiques sembla que encaminaven a estabilitzar aquest foc. En tindrem més notícies aquest matí a partir de les 8, on està prevista una compareixença. Aquests veïns que escoltaven, aquests que desallotjaven, no són els únics que estan preocupats perquè també es troben en una situació incerta els veïns del Putxet, que un mes després de l'esvoranc provocat per les obres del metro de la línia L9 encara no saben quan tornaran a casa. Divendres hi ha una reunió amb el govern i allà se'ls informarà de quin és el calendari, de quan podran tornar a omplir els seus habitatges. Elia Pijuan.
14: En una roda de premsa després del primer Consell Executiu, la portaveu del govern Sílvia Paneque ha explicat que hi haurà una reunió de cara a divendres amb els veïns del Putxet per informar-los de les obres de les últimes setmanes i de la data en la que podran tornar a casa.
15: I el que queda per veure en aquests moments és de les 53 unitats familiars que en aquests moments ja poden, i de fet 31 ja ho han fet, retornar a casa seva, quin calendari podem donar.
14: La portaveu també ha assegurat que l'estat dels edificis es manté estable i que els treballs avancen d'acord amb la planificació.
8: I les poblacions afectades pel temporal de pluja i granissada fan recompte i balanç dels danys causats. És el cas dels pagesos de Lleida. Una desena d'ells, de poblacions del Segrià i la Noguera, calculen

0: en Argüelles, más barato, más baratito, 4 millones de euros de nada. Y el otro, el que finalmente compraron en Chamberí. Y que además una de las instrucciones era que el ático estuviera en Chamberí o alrededores. Bueno, luego ampliamos la información. Hemos llegado a las 8:20, a las 7:20 en Canarias.
1: Sumar-se al canvi estalviant la factura elèctrica és una decisió intel·ligent.
2: A Emet Solar instal·lem panells perquè et generis la teva pròpia energia solar fotovoltaica.
1: Amb finançament, si ho vols. També et podràs beneficiar de fins al 50% de l'IBI i d'ajudes europees Next Generation.
2: Informa-te'n al 93 892 1301 al carrer Igualada 68 de Vilafranca o a emetsolar.com.
3: Este verano, descubre la propuesta gastronómica abierta al público del Hotel Le Méridien Ra. El menú mediodía de la Terrassa del Mar, desde 42 euros. La cocina de proximidad del restaurante de O y el ambiente mediterráneo del nuevo San Salvador Beach Club. Frente al mar, cada comida se convierte en una experiencia. Saborea el Mediterráneo llamando al 977-694200 y reserva en los restaurantes del Hotel Le Méridien Ra.
4: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
5: Només penso en tu.
4: Referents amb tu.
6: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
7: Bon dia, és dimecres, és 26 d'agost i l'incendi de Collserola està estabilitzat.
8: El perímetre el tenim encerclat, el tenim perimetrat, tenim punts d'emplaçament al llarg de tot el perímetre i que, també, com bé ha dit el tinent, hem aixecat el que eren els confinaments dels veïns.
7: Ho sentíem, s'ha aixecat el confinament també de Torre Baró i Meridiana. Això afectava uns 15.000 veïns. Bombers que són optimistes però prudents perquè a mesura que avanci el matí s'ha d'anar aixecant ventet. Ara anirem cap allà perquè allà hi tenim el Miquel Giol, però abans els tres imprescindibles. I el primer d'ells és el trànsit. Hi ha avui dos accidents que dificulten la circulació. Un d'ells ha tingut lloc a l'AP7, a Barberà del Vallès, en direcció Girona, i l'altre també a Barberà del Vallès, però en aquest cas a la C58, en direcció Sabadell. El segon imprescindible del dia és el transport públic i el tercer, el temps. Jordi Carbó, què hem d'esperar per avui?
9: Bon dia. Molts núvols ara al matí, més sol a mesura que avanci la tarda i la temperatura semblant a la d'ahir. Ara tenim 24 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida i Girona. Les màximes passaran dels 30 graus a la major part de Catalunya amb més sensació d'aixafogor que ahir. I quan dèiem molts núvols al matí i al migdia, quan siguin més compactes tan sols deixaran estones de pluja feble, a mesura que avanci la tarda cada cop farà més sol. També a partir de mig matí tindrem estones de vent de moderat a fort, ratxes que podrien superar els 60 km per hora a pràcticament tot Catalunya.
7: Estabilitzat l'incendi de Collserola. A falta del recompte es calcula que haurà afectat unes 45 hectàrees. Anem cap allà perquè hi tenim el Miquel Giol. Miquel, què és el que ha explicat en aquesta compareixença que hi ha hagut fa escassos minuts?
10: Bon dia, doncs el tinent d'alcalde Albert Batlle, que acaba de comparèixer, ha explicat que el foc està estabilitzat i en fase de control. Tot i això, les tasques per extingir-lo continuen en marxa per qualsevol possible represa. Aquesta nit el foc ha crescut una mica i ronda les 45 hectàrees afectades. Tot i això, està perimetrat i al llarg del matí els agents rurals actualitzaran la dada oficial. D'aquí poc s'incorporaran els mitjans aeris per ajudar a apagar el foc. Encara hi ha focus secundaris actius que obliguen a la prudència. Això sí, han aixecat el confinament dels veïns i els desallotjats han pogut tornar a casa seva. D'aquí uns minuts enviaran un alerta a la zona per notificar-ho, però en tot cas demanen la prudència. Això sí, a la zona molta pudor de fum i de fum i encara hi ha molts cossos d'emergència que ronden per aquí.
7: Gràcies, Miquel. Els veïns de Torre Baró i la Meridiana, els va sonar el missatge és alerta al mòbil, els ho tornarà a fer per avisar-los d'aquest desconfinament, però no va passar el mateix en el cas dels aiguats del cap de setmana i això ha embrancat a govern i oposició en una picabaralla. Aquests últims demanen una compareixença, el govern però ho defensa.
11: Per la durada o perquè no hi ha hagut pluges anteriors, per l'hora o perquè ja hi ha els serveis d'emergència desplegats que poden actuar, per diferents criteris tècnics es recomana enviar-lo o no.
7: És el que deia la consellera Sílvia Paneque. De fet, arran dels aiguats aquest cap de setmana hi ha una mare i una filla de Roda de Barà que continuen en un estat crític. Després que l'Ajuntament les hagués donat per mortes ahir, totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota el mur que va cedir al port per la intensa tempesta. Cristina Artacho.
5: La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des de dissabte. En el

0: Hoy por hoy. Cadena SER Penedès Garraf.
1: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samar 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu, a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Siempre somos los más baratos.
2: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
3: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
4: Uf, quina calor.
3: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
5: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura, SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
6: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta i si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
5: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
7: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més
5: refrescant. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
8: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
9: Ah, vale.
8: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Delfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
10: Dale, vinga, adéu.
8: SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
0: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.

0: Hoy por hoy. Cadena Ser Penedès Garraf.
1: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu, a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
2: Fas esport sovint? Tens símptomes de bruixisme en apretar les dents? Assessora't a Centre Dental Vilanova. Som especialistes i t'assessorem en el tractament preventiu. Després de 25 anys, ara som als baixos de l'Avinguda Francesc Macià 20 de Vilanova i la Geltrú per atendre't més còmodament. I també a centredentalvilanova.com.
3: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
4: ¿Te imaginas estar dentro del juego de la Oca en versión XXL?
5: Bienvenido a Oca Loca Game, en Vilanova y la Geltrú.
4: Entre 90 y 120 minutos de pruebas, estrategia y risas para todas las edades.
5: Cumpleaños, team building, despedidas o para vivir un día inolvidable.
4: Y en verano, piscina indoor.
5: Ven mañana, tarde o noche.
4: Y después, karaoke y comida.
5: Reserva ya en ocaloca.com, loca con K.
4: No se juega, se vive.
6: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
7: Uf, quina calor.
6: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics, a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
0: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: com esteu? Anem de cara a Barraca perquè la ràdio és directa i el directe ens porta a escoltar ara mateix a Hansi Flick a la Ciutat Esportiva del Barça. Roda de premsa prèvia al partit de demà al Camp Nou, debut en la Lliga a casa del Barça de Hansi Flick contra l'Atlètic Club. Ha entrenat Alejandro Valde, aviam què diu l'entrenador del Barça en directe al Que t'hi jugues.
1: Per mi és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació. Ell té 22 anys, és molt jove com a jugador i té molt potencial. I quan vaig veure la seva primera temporada aquí, va ser fantàstica i ha millorat molt. Però pot millorar més. Sempre dic el mateix. Venen de la Masia, aquests jugadors, és fantàstic veure com milloren. També tenen els colors del Barça al seu cor, és increïble, però al capdavall han d'estar aquí, treballar dur cada dia i millorar. Aquesta és la seva feina, és el que fan, perquè cada any hi ha 3 o 4 nous jugadors que arriben de la Masia i que també volen jugar a l'equip. Es tracta d'això. Hi ha altres jugadors que arriben. Així és el futbol i així és la vida. I han d'estar compromesos al 100% amb el futbol professional i ho han de donar tot per la seva carrera professional i pel Barça. Això és el que tots volem veure.
2: Hola, Hansi, sóc el Santi Vall, estem en directe al Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Et preguntava el Joan ara la primera pregunta sobre si era Julián o res, com hem vingut informant a les darreres hores. I has dit que el president us va fer un comunicat, un statement, i que tu i el Deco n'esteu d'acord. Nosaltres no hem tingut accés a aquest comunicat. El comunicat de la porta era aquest, Julián o res?
3: Oh, this is what I can read. So it's, for me it's like that.
1: Veure,
3: I don't want to speak about.
1: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
3: Totally confident.
1: Jo tinc tota la meva confiança amb l'equip, amb la qualitat que tenim ara, i clar, haurem de gestionar algunes coses. Potser haurem de trobar solucions per algunes situacions en alguns partits, però la qualitat que tenim és enorme i és el que hem d'utilitzar. Per mi, el club està fent una feina fantàstica, el Deco també, perquè estem pensant en el futur també, en el que és millor potser no per ara només, sinó també pels propers 3, 4 o 5 anys. I això és bo. Això estabilitza el club i és tot el que nosaltres volem.
4: Buenas, Hansi, Víctor Navarro de la cadena COPE. Ayer llegó un portero a Barcelona, Livakovic. No sé la intención que tiene el club con él, si que se quede como suplente de Joan García o que se marche cedido. Gracias.
3: No, we spoke about the situation we have.
1: Hem parlat d'aquesta situació del número 1.
3: For me it's good to have.
1: I per mi està molt bé tenir un porter amb experiència pels propers anys. Estem molt contents amb en Tec i ja veurem què passa en els propers dies. I hem de veure també què passa en el mercat, encara queden uns dies per decidir això.
5: Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Onda Cero. En su equipo hay 8 campeones del mundo. El club se planteó hacer un homenaje, que ahora parece que está un poco en el alero. ¿A usted le gustaría que el Barcelona homenajeara a los campeones del mundo mañana? Gracias.
3: You know, this is, I'm focused on the game. And,
1: mireu,
3: and,
1: jo estic concentrat en el partit. Ells, aquests jugadors han fet una feina fantàstica en el Mundial i és que es mereixien guanyar el Mundial. Però això per mi és el passat. I ara estem en el present i hem de centrar-nos en el partit de demà.
6: Hola, Hansi. Aquí Francesc Latorre en directe pel canal Esport 3. Després del partit d'ells, ens van fer una mica virals les cares de Lamine Yamal a la banqueta, amb l'equip guanyant 0-5, no se'l veia feliç. No sé si vostè ha pogut parlar amb ell aquests dies, com el veu a nivell de confiança o d'estat d'ànim?
3: Yes, Miguel. A little problem, he had some headaches the day after.
1: Sí, va tenir un problema, va tenir mal de cap.
3: Lamine is a genius.
1: Però Lamine és un geni. És normal. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només va poder entrenar uns dies. I és normal que no estigui al màxim nivell. Això és normal. Hem de trobar una solució pas a pas perquè on his best level, torni a recuperar el seu millor nivell. Però jo valoro molt els 60 minuts que va jugar per l'equip.
3: The first two goals,
1: i en els primers dos gols ell va participar en aquella situació, va pressionar molt bé en el primer gol, una cosa que nosaltres volem, i en el segon gol amb el primer toc li va passar la pilota a Rafinha. Això és bo i a més també ens aporta més opcions a l'hora de la substitució. Ens va ajudar molt en aquell partit i ho està fent bé.
3: Day by day, we
1: have to dia a dia veurem com evoluciona, ja veurem què passa demà, però el necessitem. El necessitem perquè és excepcional.
7: Hola, Hansi, Marc Bro de Televisión Española. Rodri ya hace 3 días que está con el grupo, no sé si puedes confirmarnos si mañana tiene opciones de poder jugar ya sus primeros minutos. Gracias.
3: Yes, of course.
1: Sí. Sí, sí, per descomptat. El tenim previst que jugui.
8: Buenos días, Laura Aparicio, Mundo Deportivo. Me gustaría preguntarle por el Athletic Club, el rival de Liga, que llega con un nuevo entrenador, Terzic. Usted le conoce. ¿Qué cree que puede aportar al conjunto vasco y a la Liga Española? Gracias.
3: No, he's... I know him, of course, I know him
1: el conec,
3: well.
1: El conec molt bé, evidentment. I ell va venir a veure'm a Barcelona.
3: No, he's a coach with a
1: és un entrenador que té una estructura clara. Li agrada jugar un futbol fàcil, té la mateixa filosofia de l'Athletic Club i encaixa molt bé en aquest equip.
9: Didac Pairet del Lleida Esport. Parlaves abans de que en Rodri està llest. En el passat Mundial va haver-hi bastant de debat sobre com funcionaven junts Rodri i Pedri. Volia preguntar-te com t'imagines que funcionaran al Barça Rodri i Pedri, si són compatibles, i com creus que canviarà el mig del camp, si hi haurà més control, si veurem un Barça amb més control del que hem vist en les teves primeres 2 temporades. Gràcies.
3: Of course we played also with Marc Bernal.
1: També tenim el Marc Bernal en aquesta posició. Rodri, però, té més experiència, és un líder total i juntament amb el Pedri és com tu has dit, podrem controlar el joc, la pilota, el rival, i això és important en algunes situacions, com per exemple contra l'Elx a la primera meitat van perdre moltes pilotes molt de pressa.
3: For me was good when
1: I per mi quan va entrar el Pedri al terreny de joc el partit va canviar una mica perquè vam controlar una mica més la pilota i la possessió i això és el que necessitem.
3: Everyone knows that.
1: Sí, tothom ja ho sap, això. Rodri és un dels millors i junt amb el Pedri no sé, ja veurem. Jo tinc ganes de veure'ls jugar junts al Barça pel nostre equip. Serà un nivell top.
10: Buenos días, señor Flick. Mari Carmen Torres del diario Marca. Quería saber, hoy hemos visto que no estaba Gaby en la sesión, quería saber cómo está, si puede entrar mañana en la lista y cómo está físicamente y anímicamente después del susto el otro día. Gracias.
3: It's good.
10: Està bé.
3: I think it's much better than
10: crec
3: than after
10: que
3: the game.
10: Es troba molt millor que després del partit. I les
3: not too bad.
10: Imatges mostren una situació no molt dolenta. Potser haurem d'esperar una setmana perquè es recuperi i torni. Esperem que pugui tornar a l'equip després d'una setmana.
11: Bon dia, Hansi. Anaïs Martí, de La Vanguardia. Et volia preguntar per la defensa. Ha marxat Ronald Araujo, s'ha renovat a Christensen. És necessari fitxar a un central o estàs satisfet ja amb el que tens? Gràcies.
3: At the moment, I think,
10: de moment, crec que amb aquests jugadors que tenim a l'última línia, a la defensa, estem bé.
3: Some options more.
10: Tenim altres opcions. L'Eric pot jugar a diferents posicions, el Jules Koundé també, el Gerard també pot jugar en aquella posició, i l'Andreas i el Gerard com a centrals ho han fet molt bé, i tenim Cobercí també. Cobercí per mi és un dels millors centrals. La temporada passada va jugar molts partits i també ha jugat molt en el Mundial. Per tant, vull tenir cura d'ell, perquè potser aquesta temporada haurà de tornar a jugar molts partits. Però sé que ell vol jugar. Ell, com a jugador jove, ve del Mundial, d'haver guanyat el Mundial, i ha estat escollit el millor jugador jove. Això és increïble. Veure'l a aquest nivell i jugar al Mundial a aquest nivell en aquesta edat és enorme. Jo estic molt content, estic encantat que jugui per nosaltres.
12: Hola, Hansi, buenos días. Josep Soldado para Tres Media. Ha vuelto del verano Lamine Yamal como campeón del mundo. En este sentido, ¿lo ves que sigue igual o más demotivado para ganar cosas ahora con el Barça? Y si crees que te va a entender a ti cuando lo cambies en algún partido, cuando tú tomes la decisión.
3: Well, I don't think so that he will understand it.
10: No crec que ho entengui.
3: But it's normal. It's normal.
10: Però és normal, clar, ell vol jugar, vol gaudir del futbol. Quan ets campió, quan ets un campió de debò, sempre busques guanyar el següent títol i vols guanyar títols. I aquesta és la seva actitud. Ha de ser la seva actitud, de fet, perquè tots els jugadors del meu equip veu que tenen la fam de guanyar la tercera lliga consecutiva. Clar, si poguéssim guanyar-ho seria fantàstic. Estem preparats, lluitarem per guanyar la tercera lliga i treballem dur cada dia.
0: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Interessant, alguna de les reflexions que ha fet, explicant que el mercat creu que no cal fitxar cap defensa, que de moment està content amb els jugadors que té, pendents al Barça de les sortides d'Héctor Ford i Marc Casado. Ja vam explicar que Alejandro Valde no marxaria, en principi no era la voluntat de ningú que Valde marxés, llevat que arribés una bona oferta, que no ha arribat. Ara us donaré alguns detalls. Ha explicat Hansi Flick que el que vol és que estigui compromès amb l'equip, que és jove, que té molt potencial, per tant, toc d'atenció a Valde, que avui ja ha entrenat. Això vol dir que possiblement demà ja pot tenir minuts i espero que hagi captat el toc d'atenció. Sobre la davantera, us ho vam explicar ahir, no hi va haver un comunicat oficial de Joan Laporta, hi va haver una notícia al que t'hi jugues, que era o Julián Álvarez o ningú. Avui Hansi Flick ha vingut a confirmar això, després amb el Santi Ovalle aprofundim. De Livakovic, que també us vam avançar ahir, que s'incorporava de manera immediata, el que estan pendents bàsicament és del fair play, però Livakovic es quedarà al Barça, i si no ja ho veureu. I de noms propis, m'ha quedat l'atenció que ha dit que Lamine és un geni, que tenia mal de cap l'altre dia, i que és normal que encara no estigui al seu nivell perquè ha entrenat pocs dies. M'agrada que assumeixi amb naturalitat que quan el canvi s'enfadarà i no passa res, ho ha dit rient. sobre Gavi, que haurem d'esperar una setmana per tornar-lo a veure jugar i que en principi les imatges mostren que no hi ha lesió, per tant està bé, toquem fusta per a que sigui efectivament així, i de Rodri ha dit que demà sí està per jugar, que té la idea de fer-lo jugar i que té moltes ganes de veure junts a Rodri i a Pedri, que seran nivell top.
13: Rodri és un jugador... Rodri. Hemos cambiado en este mercado, hemos cambiado a Ferran por Rodri. Y yo creo que ha salido un buen mercado, ¿no? Cambiar Ferran por Rodri es una buena opción.
0: ¿Aquest és Deco?
13: Eso es Deco.
0: ¿Com diu Rodri?
13: Rodri.
0: ¿Com?
13: Rodri.
0: ¿Y Ferran?
13: Y Ferran.
0: Tira, Willy.
14: ¿Qué t'hi jugues?
15: El nostre coach, Hansi Flick.
16: Estic molt content d'estar aquí. Us necessitem. Junts som més forts. Visca el Barça, visca Catalunya.
14: Què t'hi jugues?
0: Mira aquesta sintonia, Willy. De l'estret de la patilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
17: És nova, eh?
0: Ramon Besa, què tal, com estàs? És nova, no, aquesta sintonia, bon Willy? No és nova?
17: No,
0: doncs jubile-la.
17: An old one?
0: Eh?
17: From the whole time?
0: T'has agradat, Hansi, aquesta sintonia?
17: Like,
0: no sé, li falta com força,
17: like,
0: no? Entra com esmorteïda, no? Entra
17: you don't like it, you don't make it play.
0: No sé,
17: okay.
0: No, Bruno? Entrava com... Entrava baixa, aquesta sintonia.
18: A mi no és que em desagradi molt, però sí que tenia clar que a tu no t'agradaria.
0: Vale. Ramon Besa, com estàs?
17: Molt bé,
0: estem en pretemporada encara, fent proves, posant, traient... Per això hem tornat abans, perquè així el dia 31 d'agost, que és quan comença formalment la temporada de ràdio, per cert, dilluns vinent, que és 31 d'agost, a la 1, en horari que t'hi jugues, presentarem oficialment la temporada a Ser Catalunya. I així ja dilluns anem amb tot.
19: Està bé, perquè tots els que feu programes i tota la història gairebé coincidiu en el mateix dia, que és el 31, i hi ha com un acord tàcid per dir, ara comença tal dia, no hi ha ningú...
0: L'explicació és molt senzilla,
20: Ho poso jo.
0: Tens tu, no?
20: Ho poso jo i, evidentment, tothom em segueix. Jo dic, bon dia, Catalunya, són les 8 i el rellotge automàticament endarrereix 4 hores.
0: L'explicació és que el dia 1 de setembre s'obre l'estudi de GM, l'Estudi General de Mitjans, que és el que marca les audiències de ràdio cada temporada.
19: Està molt bé. M'interessa més això que ho tingueu tan assumit que no pas el mercat del futbol, que

0: dient, o Julián Álvarez o ningú, ell ja ho sabia el primer dia, que es diu per què Gordon, tant d'hora abans del Mundial, per què Adeyemi quan ningú ho sabia, per què provar el Hamza a veure com va, i ja tenia una idea de dir, bé, si no surt, potser sortirà al gener, o millor sortirà un altre moment, perquè per més que vulguem, és veritat que al Barça jo crec que li falta un rematador, però si l'entrenador diu que no, doncs segurament es desmentirà. Però el problema seriós ara el té l'Atleti de Madrid i el jugador, perquè més que buscar culpables, el que haurien de buscar és una solució, perquè buscar culpables ja han donat la culpa al Barça, però la solució no la tenen.
1: Això és bo. L'Atlético de Madrid aquesta és bona, me l'apunto. L'Atlético de Madrid ha buscat culpables, la culpa al Barça, però no solucions, no la té. De fet, avui, i ara connectarem amb el Miguel Martín Talavera, amb el Tala, Julián Álvarez no ha entrenat. Julián Álvarez avui no ha entrenat amb l'Atlético de Madrid perquè té una indisposició. Ara ho ampliem, i en la línia del que diu el Ramon Besa, que hi ha partits d'una jornada que es disputen una setmana i uns altres una altra, requadro que avui, per si esteu mig despistats, juga el Madrid contra la Real Societat al Bernabéu, primer partit de Mourinho al Bernabéu aquesta temporada, i demà juga el Barça. A les 9, tots dos, el Barça contra l'Atlètic Club, ja sabeu, retransmissió amb el Flac i el Carrusel, amb el Bermúdez al que t'hi jugues Barça. Santi, com has vist a Hansi Flick?
2: Honest, clar, directe, sense embuts, relaxat. Vaja, m'ha semblat una masterclass de roda de premsa, confirmant tot, que és Julián o res, que l'Ivakovic ve per augmentar la competència, que Alejandro Valde seguirà al Barça si no hi ha un canvi dràstic d'última hora, que no vol fitxar cap central més. En Canal s'ha obert, la veritat, a menys d'una setmana que acabi el mercat de fitxatges.
1: Per cert, el continuem escoltant en anglès, a Hansi Flick. Hi ha molta gent que diu, ah, ja li va bé perquè així, no, apreten tant els periodistes, i ell en realitat ja sap parlar, i Flick entén el castellà perfectament, pel que jo sé, no sé si et consta la mateixa informació, Santi, segur que sí.
2: Sí.
1: Entén perfectament el castellà, parla algunes coses en castellà, però no el domina. És a dir, per sortir amb una roda de premsa a parlar, Hansi Flick no domina suficient l'idioma. Li està costant, i no passa res, però que ell fa algunes expressions, alguna vegada alguna broma, i potser un petit comitè pot dir quatre coses, però que no domina l'idioma i per això parlem anglès.
2: El dia a dia del Barça és en anglès. El dia a dia del Barça és completament en anglès. I a part, s'ha de valorar que aquí a roda de premsa qualsevol paraula que digui és examinada amb lupa.
1: Ah,
2: i per tant, fer una roda de premsa amb un llenguatge que no utilitzes en el teu dia a dia, perquè el vestidor no l'utilitza, amb els jugadors parlen anglès.
1: I, però és important part, recuadrar-ho, això. Vull dir que Hansi Flick, en privat, amb la gent parla en anglès. No és que parli en castellà, no, sí.
0: Però,
1: i a la pública en anglès, no, que parla en anglès.
0: Parlant avui d'un tema com el que s'ha parlat de la situació de Lamin i de si mala cara o cansat, o fins i tot de Valde, parlar en català i en castellà, i amb això no dic que no hagi de parlar català, però la gent busca un tall de veu. I ara m'hi poso jo,
1: Sí,
0: jo em poso l'altra banda. La gent busca un tall de veu perquè després anar-lo passant a les emissores, anar-lo passant a les televisions, anar-lo passant als diaris, a les pàgines web, dient, ha dit això, que es pugui malinterpretar. Aleshores, ell, jo crec que té una mesura preventiva. Després, si un entrenador que porta 3 anys aquí, amb el moment que estem de la llengua complicat, hauria de fer un esforç per parlar, ni que sigui institucionalment en moment català, però jo crec que això és material inflamable, tal com estem avui dia els mitjans de comunicació i l'altra banda.
1: Ara, fixa't, que dèiem de Cruyff que mai una persona que havia parlat tan malament el castellà se feia entendre tan bé, no, però que Cruyff, parlant tan malament, es feia entendre molt bé i deia frases originals i tal.
0: Dir, tu posaves el Cruyff i la gent reia.
1: I ara tenim un que sense parlar ni català ni castellà es fa entendre perfectament. És curiós,
0: I a més, els missatges, per exemple, el d'avui, en la línia el que deia el Santi, que hi estic molt d'acord, ha tornat a repetir una cosa que el fa molt entrenador, que és la Masia pot competir contra la Masia. Aviam si la gent s'ho posa al cap. És a dir, és un jugador, és un entrenador que va recórrer a la Masia i que ha dit els de la Masia són molt bons. Ara, si en un moment Xavi Espart està millor que Valde, el que es queda fora és Valde, no un estranger o un que haguis fitxat. És a dir, això és imatge també de la normalitat. De manera que aquell ideal culer català de 11 jugadors del planter potser no el té. Té un altre ideal de ser més competitiu. Vull dir que en això ull, perquè estem entrant en un terreny de competitivitat, estem entrant un terreny de discussió molt, molt interessant, molt futbolero, però ell el que vol és dir, escolta, jo vull un lateral a l'esquerra que penqui. És veritat que la temporada passada Valde ja no va estar al màxim nivell. I t'està dient que és un problema d'actitud, de deixar-se anar, no t'està dient que sigui. Però, en el fons, t'està dient qui jugarà al seu lloc serà un altre. Amb el Casador, doncs, bueno, a tothom li sap molt greu per la crisi que pateix ara en aquest moment, de dir un futbolista que va ser titular a la primera temporada,

0: que va ser decisiu molt, i que ha manifestat el seu sentiment culer. Ara, això és eximent perquè tingui una plaça assegurada. Perquè sigui ben tractat, sí, que aquesta seria una altra qüestió. No per entrenar-se a part, no per ser marginat, o per, segurament aquí podríem discutir. Ara, a mi aquesta lògica de dir, escolti, aquí jugaran els bons, i els bons normalment són de la Masia, l'altre dia va jugar mig equip de la Masia, però allò de dir, anem a buscar aquest ideal, no ho sé fins a quin punt si es donarà o no, i si és el seu objectiu.
1: De fet, ara que has parlat de Xavi Espar, que l'altre dia va ser titular a lateral esquerre en lloc d'Alejandro Valde, és interessant escoltar un dels entrenadors que va tenir a la Masia, precisament. A la graderia del balcó, la Núria Vilamala va parlar amb Pau Moral, i Núria, ens va explicar, Pau Moral, que Xavi Espar en realitat és migcampista i que ell s'ha anat reconvertint per necessitats del guió, ja que veia que al Barça amb Marc Bernal i altres jugadors en la mateixa posició no tindria espai, no tindria lloc.
2: Sí, de fet ell ho tenia claríssim. El Pau Moral el va entrenar quan el Xavi Espar era a la B, per tant era molt petitó, però ell té claríssim que la posició on pot triomfar Xavi Espar és la de migcampista. I recordareu un dia que Hansi Flick el va comparar amb Philipp Lahm a Xavi Espar, doncs Pau Moral ens va dir a la graderia que ell el compararia més amb un altre futbolista.
3: Jo el compararia més amb el Xavi, no? Amb el Xavi
4: Hernández.
3: Exacte. Llavors, bueno, no m'agraden les comparacions perquè el Xavi segurament és molt jove i podrà fer carrera com a Xavi Espar, però jo, tot i que m'agrada molt com està fent de lateral i ho està fent perfecte, segueixo confiant en que al final arribarà a jugar al mig del camp, tot i que té molta competència, però és que realment on destaca i on realment podem arribar a veure el seu futbol, doncs el seu màxim esplendor.
4: Carai, no? Danke Bell, no? Gràcies per la comparació, no? Gràcies.
2: I per
4: gràcies.
2: Altra banda, sí que també ens va explicar que, clar, la Masia es veu molt clar ja des de ben petits quins són els elegits, aquells que tenen fusta per arribar al primer equip, no? Que els hi veu un futur esplendorós. I ell ens va deixar clar que al principi el Xavi Espar no era dels escollits.
3: Hi ha jugadors que a la Masia pues, tenen estrelles de ben petits, que estan com marcats, se'ls dona molt de bombo, no? El dia a dia. I el Xavi tot el contrari. Ell era l'Avi, que ho jugava tot, era una passada, va fer una temporada espectacular, però no era dels mercats, no? Però sí que era un nano que destacava molt, perquè tot el que feia ho feia pràcticament bé, i jo me'n recordo, quan era petit, doncs no és normal, no? Que et demanin sobre el joc tant com feia ell. Destacaria molt la maduresa que té el Xavi com a jugador des de ben petit.
2: Doncs la maduresa i la intel·ligència sí que és el que ens va destacar el Pau Moral del Xavi Espar, que el va entrenar quan era ben petit.
0: Doncs, més, és generació 2007, eh?
1: Sí, sí.
0: Tornem, Cubarsí, Bernal, Xavi Espar, Lamín... O sigui, és una generació d'aquells que devia passar alguna cosa aquell any. No sé si hi va haver un eclipse o no sé, hi va haver un conjunt que va fer que sortissin una generació de futbolistes extraordinària.
1: L'entrevista sencera la podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de l'emissora, que us la podeu descarregar gratis, us la recomano perquè allà teniu tots els continguts del programa. I estigueu atents als propers minuts perquè hi haurà notícia al que t'hi jugues. Tira sintonia, Willy. Va.
5: Què t'hi jugues?
4: Aquesta sintonia t'agrada més, Maki? T'agrada més aquesta sintonia, Maki?
1: No estava massa pendent, però tu què et sembla, Xavi?
4: Que jo què sé, no, aviam, jo, Cuco de Morgan, no? Vull dir, molt bé amb aquesta sintonia, no? Ens agrada bastant, no? Perquè crec que representa energia, energy, i energy, no?
6: Energy. Sí, energy.
4: Va, és una sintonia que és like chocolate, you know?
1: Joan Laporta parlant de Julián Álvarez. En un moment l'escoltem i saludem al Tala, que ha seguit l'entrenament de l'Atlético avui sense Julián Álvarez. De fet, mira, fem una cosa. Està el Tala? Sí. Tala, què tal? Com estàs?
7: ¿Qué tal? Siguen muy buenas.
1: Así escucharás en directo con nosotros al presidente del Barça hablando de Julián Álvarez.
7: Perfecto.
1: ¿Vale?
7: Perfecto.
1: Os había llegado ahí también, ¿verdad? Que iba a decir algo Laporta.
7: Sí, no sabía. A mí me había llegado que iba a hacer un comunicado al Barça. No sabía si eran unas declaraciones o un comunicado al Barça y hablando de Julián, sí.
1: Santi, estaven pendents també, no?, d'una declaració de Joan Laporta.
8: Aquí estem, esperant a veure si parla el president.
1: Doncs tenim el... Què em dius, Laia? Tranquil·la, parla, no passa res. Ah, parlant de Laporta. Ah, val. Sí, que Hansi Flick ha dit que Laporta ha fet un comunicat que és aquest Aquesta és la declaració de Hans Flick parlant de Laporta i del comunicat.
6: Crec que el president ahir ja ho va deixar clar i el Deco i jo estem d'acord amb el que va dir.
1: Breu, sabrem què és el que va dir Laporta. ¿Vale? Tala, ¿qué ha pasado con Julián hoy en el entrenamiento del Atlético?
7: Bueno, pues era el primer día. Es verdad que ayer hubo algunos jugadores que entrenaron, aunque era voluntario, o eran los que llevan un poco menos de carga física. Hoy era el entrenamiento el primero después del partido frente al Villarreal. Y ha habido dos ausencias, Alexander Sorloth, que está lesionado, y Julián Álvarez. El club nos comunica que por indisposición, no es la primera vez que algún futbolista por este motivo es baja en el entrenamiento, pero es evidente que con todo lo que hay encima, bueno, pues una indisposición de Julián pues puede servir para unos como gasolina más a este asunto, o puede servir simplemente que no se encuentre bien por todo lo que está aconteciendo. En cualquier caso, y simplificando, ha sido baja y no se ha entrenado hoy con el Atlético de Madrid.
1: Porque la situación en el Atlético, ¿cuál es? Ayer lo comentabas, que Gil Marín ha sido muy claro, muy contundente públicamente, que no va a vender a Julián. Que tu percepción es que si fuera Inglaterra sí que podría aceptar una oferta del Arsenal, pero que al Barça pocas veces has visto a Gil Marín tan contundente desde que tú cubres al Atlético de Madrid. Van pasando las horas, se acerca el cierre del mercado, vamos viendo capítulos que hacen pensar que Julián mantiene el pulso con el club, pero ¿qué percibes?
7: Bueno, pues yo lo que percibo es precisamente eso, que a 5 días de que se cierre el mercado, pues la cosa va a estar más enconada, la cosa da la sensación de que va a estar tensándose la cuerda hasta el final. Yo creo que lo que no quería el Atlético de Madrid es que esto le supusiera un problema al equipo y al entrenador. Yo creo que empieza a suponer un problema para el equipo y para el entrenador. Por eso el no venderlo, ni siquiera a Inglaterra, que yo creo que era la premisa, quedarse con el futbolista, porque a 5 días de cierre de mercado no tienes garantías de conseguir un jugador como Julián. Bueno, pues yo creo que el Atlético de Madrid, la sensación que tengo, barra algo de información, es que estarían dispuestos a una posible salida fuera de la Liga Española. Yo creo que al Barça sería un no rotundo, porque entienden que esta situación también viene favorecido por todo lo que ha hecho el Barça junto con el representante del futbolista y el futbolista. Pero entiendo que cuando ya es un problema, cuando ya los compañeros están a disgustos e incómodos con la situación de Julián en los partidos y los entrenamientos, y cuando encima, viendo los minutos que jugó el otro día, que es como si jugaras con uno menos, pues yo creo que esto ya empieza a ser un problema que puede tener repercusión en la temporada.
1: Doncs estarem atents als propers minuts, les properes hores, perquè hi haurà diguem-ne, posicionament públic del Barça amb el cas Julián. Tala, abrazo y hablamos en breve.
7: Un abrazo, hasta luego.
1: Digues, Ramon.
0: Escoltant ara el Tala, jo crec que en el final el que s'ha de tenir en compte és que aquest no és un problema de diners, és un problema futbolístic. El jugador no està bé jugant amb l'Atlètic de Madrid. És a dir, això no es pot obviar. És a dir, tu no pots dir, bueno, ja l'integrarem, ja ho farem, com el vols integrar, si no hi ha sintonia entre l'entrenador i el jugador. Però és a dir, no s'està discutint quants calés. Però el problema la rau en que, per les circumstàncies que sigui, ell, la segona temporada, no ha estat bé amb l'Atlètic de Madrid, no se sent a gust i busca una sortida. Després pot dir si el Barça, doncs, entra en un moment que ha d'entrar, no ha d'entrar, com ho ha de fer. Però és un jugador que ell, a través del seu agent, busca un espai, busca un club, busca algú que amb on pugui jugar. I creu que el Barça de Flick seria perfecte.
9: No l'entenc.
0: L'Atlètic de Madrid nega o d'alguna manera fa veure que el Barça s'ha fotut o no el demanava. No? El primer que ho va provocar és perquè no estava a gust. És com si ara, què sé, sortís aquí el Balde, bueno, que digui, doncs no me'n vaig perquè no estic a gust. I l'hauràs de vendre, hauràs de buscar una solució. No oblidem que el mateix, ho dic futbolísticament, perquè el Julián Álvarez abandona el City perquè el Guardiola li diu, si no estàs bé, vés-te'n i busquen un acord econòmic i se'n va. Però un problema futbolístic. No estem parlant d'un problema d'algú que vol robar o de l'altre que vol fer una altra cosa. És que jo entenc que no vulguin reforçar el Barça, perquè reforçar el Barça, prou que l'Atlètic de Madrid es van riure del Barça perquè va dir que l'havien reforçat amb el Villa i el Luis Suárez les dues últimes lligues que han guanyat, o no? Doncs aleshores són condicionants que s'han de tenir en compte.
1: I el Barça, si ara manté aquesta postura de o Julián o ningú, diguem-ne que l'Atlético de Madrid s'arrisca a allargar el problema amb Julián Álvarez, perquè una cosa és no fitxar Julián i gastar-te més de 100 milions en un altre davanter, i l'altra és no fitxar Julián i guardar-te els diners. Al mes de gener, si Julián continua a l'Atlético de Madrid, l'Atlético tindrà un problema durant els propers mesos.
0: No? I en això jo crec que el Barça fa bé, en el sentit de dir, no pagarem la quantitat que... Si tu ara fessis un sondeig amb l'afició del Barça o amb la gent, jo crec que la gent, no hi ha manifestacions perquè vingui Julián Álvarez. La gent ha assumit que aquest nano, si vol venir, que vingui el que sigui, però hi ha un preu de mercat. Així és com amb el Rodri, la gent, entenc jo, que tot i que li quedava un any de contracte, la quantitat que s'ha pagat, podem discutir més menys, però...
1: La gent el que li posa és que li robes al Madrid.
0: Ah, exactament. Aleshores, hi ha un motiu...
1: I que li pugui robar Julián a l'Atlético també, jo crec.
0: Doncs aleshores, però no crec que sigui... com quan va arribar, jo recordaré sempre, i després no va funcionar. Ibrahimovic, jo crec que és el fitxatge, que em sembla que era un diumenge d'agost.
1: Com t'agrada Ibrahimovic, Sol de Vila?
0: A la presentació del Camp Nou, em sembla que hi havia 30 o 40.000 persones.
9: Sí, i 60.
0: Ibrahimovic semblava bueno, el jugador més decisiu, no? I després va passar el que va passar, i a tots se'n va anar cap a l'Inter, i bueno, ara no entrarem on entrarem. Però, vull dir que en el fons... A mi que es diguin hi ha una quantitat de calés a pagar, no en pagarem més, al marge del fair play. Ha parlat d'una cosa del futur. És veritat que el Barça aquest any s'està reforçant molt, però també s'està hipotecant molt. I és possible que el fair play i l'1x1 tot això es compliqui de cara de l'any, la temporada que ve, sí. I dues més.
1: Sí, o sigui, perquè clar, l'any que ve, o sigui, aquesta temporada no la vinent, el Barça haurà de tornar a jugar a l'Estadi Olímpic.
0: D'acord. En això vull dir que de vegades quan critiquem de que el club té una sensació d'improvisar, però una vegada que planifica, ara no podem dir no és que ara planifiquen malament, doncs a mi em sembla un cert sentit comú que diguis, bueno, podem arribar fins aquí, podem fer això, podem traspassar l'altre i que tingui un full de càlcul que li permeti, doncs, més o menys maniobrar.
1: Perquè què val, Julián, tenint en compte, Bruno, tu que estàs seguint el mercat europeu, el que s'està pagant en altres llocs?
4: Si ho compares amb Morgan Rogers, que l'ha fitxat el Chelsea per 140 milions d'euros, Julián et pot valdre 200 fàcilment. Fàcilment. Si el compares amb altres operacions que s'han fet...
9: Rodri, per exemple.
4: Rodri, Adeyemi, per exemple, que li ha costat al Barça 22 més variables... Crec que un preu de 100 milions d'euros és un bon preu per Julián.
0: No ens oblidem d'una cosa, i m'hi ha fet pensar a la reflexió del Bruno. El Barça i el Madrid són dos clubs que en aquest moment estan fora de mercat perquè no són una societat anònima. O sigui, estem parlant de grups inversors que paguen molts calés per futbolistes. Aleshores, tant el Barça com el Madrid no són SAT ni volen ser-ho en el cas del Barça. Ja veurem en el Madrid perquè sí, que sembla, si tot continua com està previst, el mes d'octubre un 5% o no sé quin tant % vendrà. Però vull dir que el món està apretant en un ordre de dir que el que a nosaltres ens sembla una bestiesa, 120 milions, en el món financer de la Premier, si sembla que és poca cosa, que no és res de l'altre món, i és perquè els grups inversors i els propietaris del club són molt diferents als que no són una societat anònima.
1: Veure com acaba la pel·lícula Julián, tindrà nous capítols i els coneixereu en breu. A l'espera del final del culebrot de l'estiu, el Barça jugarà demà a les 9 de la nit contra l'Atlètic Club al Camp Nou, primer partit de la temporada a casa del Barça de Hansi Flick en busca d'aquesta tercera lliga consecutiva. Només Cruyff i Guardiola han aconseguit 3 lligues consecutives a la història del Barça. El partit el podreu escoltar al Carrusel i al Què t'hi jugues, Barça?
9: Hombre, Què t'hi jugues, Barça, que ja sabeu que hem tornat forts, per dir-ho d'alguna manera.
4: Molt.
9: Hem tornat forts. Presenta el Sique, narro jo, no sé encara per què.
4: Escolta.
9: Bueno. Escolta,
4: digues les coses de la vida. Narres molt bé.
9: Però vaja, que al final seguim sent el Què t'hi jugues, Barça, com sempre diem, al límit del fora de joc, i ens patrocina CaixaBank i Quadis Llançà, i col·labora Murprotec i Mont Vertical.
1: I estigueu atents perquè demà organitzarem una tertulieta a la sortida del Camp Nou en una de les portes de l'estadi, que ja us direm, per fer una trobada amb socis i aficionats del Barça i... tertulians del Què t'hi jugues, Barça.
9: Exacte. Vull dir, estigueu pendents de la Transmi perquè
1: les tertulies us direm la porta. A l'estudi de ràdio o al camp, que és on s'està jugant el partit?
0: Home, al camp...
1: Ja està.
0: Sí, també. Jo crec que els dos llocs estan bé, perquè un, les reflexions en calent del camp quan tu acabes un partit, l'endemà si has dormit i això, potser te les penses i les dius d'una altra manera. De vegades,
1: a mi em passa el 99% de les vegades.
0: Vull dir que aleshores pot ser que sigui una tertúlia fresca de la gent, doncs, més encès o més contenta o el que sigui.
1: Demà l'ambient al camp, Solde, al tanto, eh?
10: Sí, veurem. Avui el Barça hauria de fer un comunicat, dependent de la decisió que prengui, sobre l'homenatge als campions del món. Perquè la cosa està calenteta amb el tema de l'actuació policial a Elx contra un menor que portava una estelada. El Barça d'això n'és conscient, diu que les circumstàncies d'aquest homenatge, per culpa d'allò i també per culpa dels crits que s'han sentit en alguns estadis de puta Barça i puta Catalunya, doncs han canviat les circumstàncies i per tant hi ha aquesta reflexió per si es fa o no es fa l'homenatge. A més, hi haurà també un repartiment d'estelades per part de l'assemblea, de l'ANC, de 10.000 estelades, més les que porti la gent de casa, i per tant l'ambient estarà complicadet amb aquest
1: tema. Ahir vam escoltar l'advocat de l'aficionat del Barça que va ser detingut per la policia, que va ser agredit per la policia. Hi ha parlat també un sindicat, no, policial?
10: Sí, el Sindicat Unificat de Policia, el SUP. Un portaveu ha explicat això sobre la detenció del menor.
11: Basta ya de comprar la versión de los violentos y de quienes quieren politizar la seguridad en el fútbol. Vamos a contar la verdad de lo que pasó en el Elche-Barça. A este individuo no se le paró por pasear con una bandera. Se intervino porque estaba utilizando ese símbolo como excusa para provocar, sembrar odio y lanzar cánticos racistas saltándose a la torera la ley del deporte. ¿Y cuál fue su respuesta al pedirle la documentación? Agredir a un compañero y luego a otro. Y lejos de entrar en razón al ser detenido, desde el suelo continuó repartiendo patadas, escupitajos e insultos lamentables hacia las familias de los agentes. Ante esta actitud, la intervención de la UIP fue absolutamente impecable y proporcionada.
1: Sembla la veu
9: Real de... Madrid Televisió. Efectivamente.
12: He pensat el mateix.
9: Y mucho se ha hablado de esta carga, pero poco de Negreira. Una carga absolutamente proporcionada, a contrario de los pagos que fueron totalmente desproporcionados.
1: Ai, ajuda'm a reconduir això, Solde.
10: Sí, com vols que reconduir? És que jo escolto això i m'indigno moltíssim, la veritat.
1: I a més, és que tornem a repetir que la policia té el monopoli de l'ús de la violència i l'ha d'exercir amb responsabilitat, i això no és una baralla de carrer. O sigui, per molt que un ciutadà intenti pegar un policia, el policia l'ha de reduir, òbviament, l'ha de detenir, si considera que l'ha de detenir, està clar, però que no pots pegar-lo quan el té a terra.
10: Un cop de colze que es veu, hi ha un cop de colze, hi ha un cop de colze,
1: que el cap rebota contra el terra. Un tio m'intenta pegar, jo m'hi torno i li foto una hòstia, no? No són dos ciutadans, és un policia i un ciutadà.
0: I són força policies per allà pel mig, però vull dir que parla com si aquest tio fos un mil homes, no? Aquest individu que té aquest llenguatge
10: violento
0: li diu. I tota la història. Primer, que l'estelada no és una bandera prohibida, no és una bandera que no es pugui portar. Una altra cosa és que no sigui oficial, però vull dir, aquí ha dit una altra cosa, llavors s'aplica la llei de l'esport. Llavors la llei de l'esport entén que aquella bandera o aquell símbol pot suposar el que va suposar. Això és una mala peça al taler, perquè jo recordo, o crec recordar, que totes les xiulades que venen a l'himne de la Champions al Camp Nou, sí, venen des de Berlín.
1: Sí, sí, per les estelades, a la final de la Champions.
0: Multa, aquí va haver una denúncia, una altra de otro sujeto, podríem dir, o individu amb el tèrbol, que ningú sap, una senyora, si no
1: ucraïnesa,
0: no recordo, que està allà, que va denunciar, ucraïnesa, que a més va ser un partit que no hi va haver absolutament cap incident, ni els italians es van sentir ofesos, sinó que els catalans que van allà van ensenyar uns quants una senyera, una cosa totalment normal. I tercera, ja va passar diumenge passat a Sant Mamés. A Sant Mamés, a l'homenatge que es va fer, la meitat de l'estadi, o una gran part de l'estadi, va pitar, i l'altra meitat de l'estadi no va pitar. Vull dir, no sé si va aplaudir o no, però vull dir, és una cosa que s'està coent segurament perquè la situació del país política i el que són l'independentisme, que molta gent, aquell llenguatge de que pactar amb els independentistes suposa entregar a Espanya no sé quantos, l'independentisme, siguis independentista o no, és un moviment polític que té una representació, igual que el té Vox, igual que el té Aliança Catalana. Llavors, clar, això de perseguir per ser independentista i perquè porta és una estelada, em sembla totalment reprovable. Això sí que és desproporcionat. Pots estar d'acord o no? Que hagi fet tota aquesta declaració d'intencions i aquest, allò de que va intentar agredir tot això, sí, és possible que hi hagi hagut algun vídeo que nosaltres no l'hem vist, però la sensació és que el van estomacar perquè els hi va sortir dels pebrots, no perquè els provoqués l'aficionat del Barça.
1: Són 3:15 del migdia. Tot això, demà sorteig de la Champions, en parlarem al que t'hi jugues al migdia, perquè és a la tarda, és a les 6.
12: A les 6 de la tarda, sí, durarà una horeta cap a les 7.
1: I el Barça està al bombo 1.
12: El Barça està al bombo 1, recordem que és igual, això, que és indiferent perquè realment et toquen dos de cadascun dels bombos, per tant, com hi ha 9 a cadascun dels bombos, ja saps que tocarà del primer bombo o un Bayern o un Madrid, un PSG, un Liverpool, Inter, City, Arsenal o Atlético de Madrid. D'aquests et toquen dos i ja saps que Madrid i Atlético no et poden tocar i tindrà rivals molt complicats, evidentment, el Barça un altre cop.
1: Demà ampliem lo del sorteig i el podreu seguir en directe a la xera de 6 de la tarda.
0: S'ha encarregat el Celtic, oi? O un equip austriac?
12: Va ser impressionant ahir el que va fer l'Ask Linz, eliminant al Celtic, remuntant una eliminatòria que tenia 0-4.
1: 0-4 i va remuntar.
12: Va perdre 3-0 el partit d'anada, va començar ahir perdent 0-1 i va acabar guanyant 5-1 i eliminant a un
1: històric. Com es diu l'equip?
12: LASK Linz.
1: D'on és?
12: D'Àustria.
1: LASK Linz.
12: Sí.
1: Serà el nou Karabakh.
12: Bé, el nou Karabakh, de fet, és el Saba, un equip també d'Azerbaijan que ha aconseguit classificar-se remuntant el Hapoel d'Israel i els...
9: me gusta mucho el Saba, ese equipo, y quiero sacar jugador.
12: És molt complicat. Rakhmonaliev...
9: Quiero hacer negocios con el Saba.
12: Floren, apúntate, Rakhmonaliev, interior, uzbeko...
9: ¿Qué hacen estos?
12: Uzbeko,
9: interiores.
12: No, es un jugador, 23 años, uzbeko... Muy buena calidad, muy buen futbolista.
9: Pues me gusta bastante. Sí, sí. ¿No? Muy a favor, pues voy a poner mucho dinero por el Saba.
12: Parkings.
9: Los parkings estos.
1: Va, ens ha vingut a veure un seguidor del programa, que a més té vincles amb tots nosaltres. Miquel, vine cap aquí. Miquel Taboada, sí, entrenador de no sé quants equips de futbol català, coneix amb els jugadors, perquè has jugat amb alguns futbolistes que ara estan a primera divisió, no? A favor, amb i contra, no?
13: Entrenar, sí.
1: Entrenar?
13: Sí, algun jugador, sí. Sí, sí. Un que estava al Racing de Santander, Pol Moreno.
1: I va jugar contra Dani Olmo, no, tu?
13: Sí, sí, sí. Quan
1: a quants equips has entrenat, tu?
13: 7 o 8 equips.
1: I m'has dit que coneixies Albert Múdez perquè un dia es vau trobar pel carrer i que el teu tiet era amic del Ramon Besa.
13: Sí.
1: Hòstia.
9: Sí, sí, té nassos.
13: El món és petit.
9: Sí, bastant petit.
1: I aquest entrenador, tu creus que el Barça fa bé de Juliano Res?
13: Jo crec que sí. I de fet a mi em preocupa més que no fitxin un central que no portin un davanter.
1: Per què?
13: Bueno, perquè els partits importants que hem vist l'any passat, no l'anterior, contra l'Inter i tal, jo he trobat una miqueta de falta de contundència a la defensa. Per exemple, que hi ha jugat el Gerard Martín amb qui era? Amb el davanter de l'Inter, no? Sí. Que no la treu. I, bueno, algunes accions amb...
9: Era amb el Dumfries?
13: I a part que...
12: El xoc a la jugada aquella és amb Dumfries, sí.
13: Amb el Dumfries. I que, per exemple, el Cubarsí ha fet un gran mundial, però al costat tenia un jugador experimentat com Laporte, i jo recordo l'any amb Iñigo Martínez, també el va fer molt bo.
1: Que, de fet, ha estat molt clar Hansi Flick, eh? Amb el que té a darrere no li cal fitxar.
0: Pel que jo sé, i em corregirà el Santi i els que estan més a prop, el Flick està molt enamorat del Gerard, perquè tot el que li diu ho aprèn. És un jugador que aprèn moltíssim. O sigui, tu te'l mires i teòricament no apostaries per ell, però aprèn moltíssim. Aleshores, creu que té una carrera molt gran, que d'altres jugadors potser no els hi sabem veure.
1: Ramon Besa, et llegim al País. Gràcies. I dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
0: Amb el Flaqui. Com està el Flaqui? Com l'heu tornat al Mundial? Bé? Està bé?
1: Sí? Se li ha fet curt l'estiu.
8: Quina jeta.
1: Desenvolupa aquesta frase, Santiago Valle.
8: Però si a ell se li ha fet cul l'estiu, a mi...
12: Clar, de tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
1: 10 minuts i arribem a la 1 de migdia. Gràcies, Ramon.
0: A vosaltres.

0: Arnau Santero, què tal, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
0: Va seguir la roda de premsa de Xavi com a nou seleccionador dels Països Baixos. Amb què et quedes del que va dir?
1: Doncs bàsicament em quedo amb que el van anomenar com a la tercera opció per entrenar aquesta selecció per darrere de Guardiola i Slot, però ell se'n va enorgullir d'aquesta tercera posició.
0: Escoltem a Xavi. Aquest és Van Gaal, escoltem a Xavi. Tercer tall, Willy.
2: Not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third one, third position, at least we are in the podium.
1: I de fet, com semblava sentir, avui Luis Van Gaal li ha donat la benvinguda a Xavi Hernández com a nou entrenador i diu que està molt orgullós d'ell i que té moltes esperances i l'ha presentat així.
0: Ara sí, Van Gaal.
3: Com a entrenador no et conec tan bé, però també has guanyat molts títols, 2 a Barcelona i 7 a l'Alçat. Què hem de dir dels holandesos? Sempre som crítics en les eleccions i en les alineacions, en tot el que sigui. Tinc un bon pressentiment en tu. Espero que tinguis molt d'èxit, començant pel teu primer partit contra Alemanya. Confio en tu, Xavi.
4: Danke bell, no, Luis? Danke.
0: Home, el va fer debutar al primer equip, li té molt carinyo. Sí. Van Gaal a Xavi.
4: I Xavi li va salvar el coll amb un gol a Valladolid.
0: Sí, és veritat. I van acabar guanyant la Lliga, em sembla, no? Aquell any?
4: Això no ho sé, però aquell partit era clau per Van Gaal. Sí,
5: vinc de nec.
1: Doncs Xavi, que va ser presentat ahir en una roda de premsa bastant tensa al principi, ja que la gran majoria de periodistes es van mostrar una miqueta escèptics davant d'un entrenador estranger, una cosa que no passava als Països Baixos des del 1978, i això va generar una espècie de tensió en l'ambient que no es va trencar fins que un dels periodistes va voler saber com es pronunciava correctament el nom de Xavi, i ell va respondre això.
2: Xavi Hernández.
6: Xavi.
2: Yeah. Okay. So I heard that Xavi like chocolate.
4: Yes. Like chocolate.
1: Like chocolate. A partir d'aquest moment ja es va rebaixar una miqueta la tensió general i les preguntes es van encaminar.
0: No? Està bé, Xavi.
4: Sí, yes.
1: Les preguntes van encaminar, com deia, més cap a les noves propostes de Xavi, no tant per l'espècie d'examen que li van fer sobre els Països Baixos, i es va parlar bastant de la filosofia de joc, la filosofia que vol recuperar Xavi, que creu que s'ha perdut en aquesta selecció i que ell provarà de recuperar gràcies en part al seu pas com a entrenador del Barça i amb tot el que va aprendre de Johan Cruyff.
2: Well, with Johan I had...
3: Amb el Johan vaig tenir, en l'últim període de la seva vida, algunes trobades, i ell sempre ha estat positiu, fins i tot quan estava malalt, fins i tot allà era positiu. Així que sí, això és el que he pres. Sempre amb un somriure, amb positivisme. Això és el que vull mostrar aquí als jugadors. El meu primer objectiu és ajudar-los i després gaudir del procés. I així serem més propers a guanyar, si ho fem així.
2: And we will be closer to win.
4: Closer to win, yes.
2: If we do it.
4: If we do it. Good morning, no? Vull dir, my name is Xavi. Xavi like chocolate, this is. Cha and B, like wine in Catalan. Like bibidi badbidi boom. And the Z from Hernández sounds like thunder. Feel the thunder. Says. This is correct pronunciation of my name. I'm very happy to be here in this selection, no, de Orange. But I have a question. The Orange is the fruit or the color? The name Orange.
0: Què va ser abans, no?
4: The fruit or the color? So you call the selection color Orange or what? And well, I'm here to win, very important, because if we lose, it's a pity, no? A pity like cigarro, to smoke, no? This is Netherlands, no? The University of Football, I am here. We will compete, we take the initiative, we have a good trident, like the chewing gum, chew, the chiclet, chiclet, like Xavi,
0: yes.
4: Cha. You know, bueno, I don't understand anything. Tu, escolta, que potser que parli en català. Jo estic molt content d'haver estat considerat per aquest puesto de treball. Molt content, no? Vull dir, i poder parlar amb vosaltres a la cadena SER, de Chain to Be. De veritat que he vist el Nigel. Nigel, danke bell, danke Nigel, que és el que li va fer la patada voladora al Xavi Alonso.
0: Sí.
4: I el nano imposa. Sembla sortit d'una màfia d'aquestes que llencen persones a trossos amb motxilles als pantanos, que si el veus primer en un capítol de Carles Porta, doncs vindria a ser el que és un spoiler, no, ja? Li vaig donar la mà, una mica més, i em quedo I lose 3 phalanges, less phalanges than the beginning, però ell sap que a mi em preocupa molt el césped i m'ha dit que aquí tenen herba per avorrir i per divertir també. Bueno, to finalize, pues danke bell to everyone, no? Very, very happy, very, very good, danke bell. Danke bell.
0: Enhorabona, Xavi. Dic una cosa, ja m'agradaria parlar anglès com parla Xavi.
4: I tant, sí.
0: Of course. I el parla molt millor que Michel.
4: Segur, sí. I speak better than the other de Ajax, no? The trainer of Ajax.
0: M'agradaria una conversa en anglès entre Michel i Xavi. A veure
4: of
0: si
4: course.
0: Ho aconseguim un dia.
4: I can speak, do it.
0: Yes. 12:55, va, recta final. Què t'hi jugues?
5: presenta l'actualitat del dia.
0: Espero que li vagi bé, Xavi, als Països Baixos amb la selecció, i és un... És un bon lloc per ell, eh?
4: L'actuality.
6: Sí, està bé perquè no té equip segurament per guanyar l'Eurocopa ni el Mundial, però té bon equip i té possibilitats de fer...
0: I algun jugador jove bastant interessant.
6: Sí, molts. De fet, Mickey Van de Ven, per exemple, i altres que són més joves encara que fan bona pinta, sí.
7: Sí. Bueno, jo crec que Xavi ho farà bé. I crec que aquí al Barça no se li valora la feina que va fer, perquè va treure jugadors com Cubarsí i Lamine Yamal, que eren molt joves i va apostar per ells, i jo crec que en part li hem d'agrair la feina que va fer aquí.
4: Tanquebel, no? Totalment. Tanquebel.
0: Així és, ràpidament, notícies. Avui a les 9, Mourinho al Bernabéu redebuta contra la Real Societat.
8: Doncs sí, torna Mourinho al Bernabéu, torna després de la victòria de l'altre dia.
0: A la Champions, avui es tanca la fase prèvia amb 4 partits.
8: A les 9 de la nit, l'AEK Atenas rep el Levski Sofia, el Dinamo de Zagreb visita el Viking Noruec, el Lió s'enfronta al Fenerbahçe a casa i el Celje Esnové rep la visita de l'Slovan Bratislava de Yaya Touré.
0: A la Champions femenina, Madrid i Real Societat busquen avui ser a la fase final.
8: El Madrid visita Amsterdam per jugar contra l'Ajax a 8:15 i la Real Societat s'enfrontarà al Chelsea a Londres a partir de 3:15.
0: En bàsquet, Jaysel Pérez, nou fitxatge del Girona.
8: L'escorta dominicà arriba dels Vaqueros de Bayamón de Puerto Rico després de jugar la temporada passada al Covirán Granada, signa per 2 temporades.
0: Vaqueros de Bayamón. M'encanta aquest equip.
9: Pues no, son buen equipo.
0: I en ciclisme, la Vuelta a España avui passa per Catalunya. Borja.
10: Bon dia, Sique. Bon dia, Catilluga. Saludos desde Falset, provincia de Tarragona, donde a la 1:10 de la tarde va a arrancar la quinta etapa de la Vuelta a España. Una jornada que se va a celebrar de forma íntegra en territorio tarraconense para finalizar en torno a las 5:30 en Roquetes, con el Col de Pauls de tercera categoría a 35 kilómetros de meta como principal protagonista. Todo esto llegará el día después de la exhibición de Tadej Pogačar en Andorra. El esloveno logró su segunda victoria, atacó a 50 kilómetros, es el claro líder en una clasificación general en la que está escoltado de momento por el también esloveno Primo Roglic, tercero desde ayer el balear Enric Mas.
0: I abans de tancar, Núria Vilamala, notícies sobre fitxatges al Girona.
11: Sí, perquè té un acord tancat amb Javi Boñar, avui passa revisió mèdica i pot ser oficial avui mateix, i té, el Girona ho té tot acordat amb Mateu Morey, que ha de tancar la sortida del Mallorca abans de convertir-se en jugador del Girona.
0: Més informació a la graderia del balcó demà passat, sí, perquè avui juga el Madrid i per tant farem carrusel. Gràcies per escoltar-nos, atents
4: Morgan, no?
0: A les xarxes socials del Que t'hi jugues, Uber, també a l'antena de la cadena SER, perquè hi haurà posicionament oficial del Barça sobre el cas Julián Álvarez.
12: Cadena SER Penedès Garraf. A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
13: Tens totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
12: I a més, circuit especialitzat per la dona. Centre Mèdic Alomar.
13: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
14: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque, antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Hipogegant más cercana o compra online en hipogegant.com.
15: Tanca els ulls. Com és la cuina dels teus somnis? Ara obre'ls, perquè Equipaments i Avios Cavall Elements la pots veure abans de fer-la realitat. Amb els fabricants alemanys líders en mobles de cuina, els nostres renders en 3D i els nous showrooms de Vilafranca i Vilanova, dissenyem amb tu cada detall. La fabriquem, la muntem i fins i tot la podem finançar. I a més trobaràs electrodomèstics, imatge i so per completar casa teva. Equipaments i Avios Cavall Elements. Fes realitat la cuina que imagines. Entra a siaviosca.com.
16: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
17: Uf, quina calor.
16: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics, a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.

0: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:07 d'aquest dimecres 26 d'agost i abans de posar-nos a parlar de coses de la treva, que sempre són coses importantíssimes, hem de començar felicitant els veïns de Polinyà perquè han passat a la final del Grand Prix.
2: Moltes felicitats!
1: Home, wow. Això és un esdeveniment grandíssim, vamos, estarem molt atents.
2: És el nostre equip.
1: I ara sí, nosaltres estem a l'Equador de la setmana, però abans de la tornada a l'escola i a la rutina, encara queden dies per no perdre el temps. Per això avui volem parlar de passatemps, de mons encreuats, d'autodefinits i de murdocus, la nova tendència d'aquest estiu. Hem tornat al paper, als passatemps no digitals, i més important, hem tornat al quiosc. Per això volem que ens envieu al nostre WhatsApp si teniu un dia predilecte per anar al quiosc. Ens ho podeu enviar al 648-83-43-78. Al 648-83-43-78. Si seguiu anant al quiosc i si teniu un dia per fer-ho.
2: I qui vagi els dimecres, que no sigui aquesta hora, perquè avui l'estrella del que t'hi jugues, l'Albert Bermúdez, ens presenta el seu One Hit Wonder. I com que aquesta setmana estem molt cinèfils, vindrà a donar-se treva el director de Cronos, la nova pel·lícula sobre els atemptats de la Rambla, el Fernando González Molina. Tot això a les freqüències de la SER i SER Catalunya. Benvingudes a la treva.
3: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: Fa uns dies va haver-hi una absoluta bogeria als quioscs per aconseguir un exemplar de l'edició de setembre de la revista Elle, perquè venia acompanyada d'un coloret de la marca de Charlotte Tilbury valorat en més de 40 euros, que amb la revista podies aconseguir per 10,99. I clar, la gent va volar al quiosc.

0: Això de introduir regals en les revistes no és nou. De fet, als anys 50 ja feien servir mostres gratis en aquell moment per ensenyar a la dona perfecta com cuidar la llar. Sí que és veritat que en els 70, 80 i 90 el paper va ser una revolució. Parlaven de llibertat sexual, de treball, de divorci, d'independència, i anar al quiosc era com obrir una finestreta al món. Amb l'arribada dels 2000, per sostenir les vendes, el regal va passar de ser un detall a convertir-se en el gran motor del quiosc. Jo no sé si tu recordes, Amparo, algun regal que tingueres a casa que fora d'un 100%. Diari.
1: 100%. Jo tenia uns CDs que eren de les Tres Bessones, d'episodis de les Tres Bessones. Tenia les típiques llibres aquest de la col·lecció de clàssics d'Antonio Machado, de Lorca. I aquest tipus de coses també, en plan, com tot una mica de clàssics, de cultural.
0: Jo tenia una col·lecció de el meu pare tenia, però una col·lecció de tasses del Barça que jo al principi deia, per què a casa tenim tantes tasses del Barça? I eren molt originals i eren del diari Sport que les regalaven en aquell moment, i clar, com a bona fèrrim del Barça, pues el meu pare les va col·leccionar totes, però també, més cultural, tenia les pel·lícules dels contes dels germans Grimm en CD, i clar, era la il·lusió d'anar a comprar el diari, el meu pare per a llegir-lo, però jo per a poder tindre el regal.
1: Bueno, i els regals de la revista Bravo, que era la que agafava jo sempre. Uau. Que eren qualsevol tipus de merdes, des de, jo què sé, collars, pulseres, en plan, hi havia de tot. I jo les tenia tot, que ma mare es posava histèrica, en plan, de més merdes d'aquestes, en plan, a tot arreu.
0: Suficient. Però és que també sembla que hi ha certa tendència a donar nova vida a quioscs que estaven tancats. Aquí a Barna hi ha quatre joves que han reobert una Diagonal amb Nàpols, per sota de Sagrada Família, i expliquen al periòdico que la seva proposta, a diferència de moltes de les últimes reobertures de quioscs, no té al cap reinventar la roda, sinó recuperar la tradició. Com que la gent torne a anar al quiosc i a convertir això en rutina i en un ritual, també, perquè al final lo bonic d'anar a comprar a algun lloc és la interacció que generes, la confiança, el reconèixer-te en qui t'està venent això. És com que ja saps quin client vindrà cada dia i què comprarà. I això per internet és que no passarà mai.
1: No, i per no dir la gent que el que fa és que encarrega que li portin el diari a casa.
0: Uau.
1: Que és una tradició també super d'abuelos, diguem-ne. Però és verdad.
0: Una cosa que m'impactava a mi molt de les pel·lícules i sèries que veia americanes és que sempre llançaven els diaris com per la finestra a les cases.
1: Sí, de fet, repartidor de diaris era com una feina d'aquestes que tenien els nens de les pel·lícules.
0: I jo sempre pensava que obriria la porta i algun dia veuria aquell noi repartint-me el diari a casa, però no.
1: Però no.
0: Pel que siga, no funcionava així. Jo el que no sé és si realment això s'està establint o és només una tendència, lo de tornar al quiosc, simplement perquè ens interessa el regal que pugues veure que van a llançar aquell mes.
1: Jo crec, o vull pensar que abans, o sigui, tenia la tele i tenia la ràdio, vull dir, però que també el moment de, com tenim ara el moment de posar-te a mirar TikToks, abans tenia el moment de vaig al quiosc, miro la premsa, em connecto una mica amb el que està passant, i crec que ara mateix que estem supersaturats d'Instagram, de TikTok, de vídeos a tot arreu, de WhatsApp, al final, si tornes al quiosc, tornes a connectar-te amb el món o amb una revista o algun tema que t'agradi, amb el mòbil a banda. Que no l'has de mirar al mòbil, que de sobte t'arriba un WhatsApp i ja et fiques en el grup de les amigues i no estàs llegint un article.
0: Sí, sí. De fet, us hem preguntat, també ho hem preguntat aquest matí a les xarxes, si els que seguiu anant al quiosc a comprar teniu un dia predilecte per fer-ho, i ens heu dit això.
2: Hola, bona tarda. El dia que em passa pel quiosc per comprar el diari, en el meu cas al País, és diumenge. El motiu és que disposa de més temps per llegir-lo i perquè porta diversos suplements que es pugui llegir al llarg de diversos dies. Especialment El País Setmanal, Idees i, malauradament, el que ja no es publica a l'edició del País Valencià des del 2012, Quadern, que espero que es pugui reprendre algun dia. Val? Vinga, adeu.
0: Mira, veus? Aquest és de la meva terra. Pues sí, que torne el Quadern. I també és que fa molt de diumenge anar al quiosc pels suplements, perquè tens més temps lliure si no treballes els caps de setmana, però perquè també jo, quan penso en la meva infantesa, recorde als matins fer una volta i passar pel quiosc els meus pares a comprar-se, pues, el seu diari, i jo la meva revista, com deien, no? La Bravo, la Superpop, la revista del moment, o la Top Model, que també va ser una revista més de petita que em va pillar molt fort.
1: En la Top Music també mirava jo.
0: Que a més havies de dibuixar com modelets de roba i enviar-ho per a veure si el teu modelet era el seleccionat per al número següent. El meu mai va ser el seleccionat i per això no he estudiat moda.
1: Jo
0: i,
1: me'n recordo.
0: I estic aquí davant del micro.
1: Però ho podràs fer en algun moment, si vols.
0: No, ja m'ha passat.
1: Jo me'n recordo que el meu avi, com la Bravo sortia cada 15 dies, el meu avi cada dilluns em preguntava, nieta, hoy toca revista? I si tocava revista, anava a menar al quiosc i em comprava la Bravo, sempre, cada dilluns.
0: És que lo de llegir revistes, està clar que per a gustos dels colors i que no a tothom li ha d'agradar, tot i que hi ha molts tipus de revistes, però a qui li agrada sí que ho converteix com en un moment molt important per a ell.
3: ¿Crees que esto es solo una revista? ¿Mm? No es solo una revista. Es un faro luminoso de esperanza para... Digamos que para un chico de Rhode Island con seis hermanos que fingía ir a jugar al fútbol cuando en realidad iba a clases de costura y que leía Runway bajo las mantas de noche con una linterna.
0: Ayer parlàvem de El diablo viste de Prada y a que tall es de la película porque, a ver, ell diu Runway... però sempre s'ha dit que Runway és un paral·lelisme amb Vogue, que passa que no la podíem fer servir. I el Nigel, que porta moltíssims anys treballant en aquella revista com a estilista, el que ell diu és que per a ell és una cosa, més enllà de ser una cosa vocacional, ja és com una cosa íntima, com un somni, perquè ell era el nen petit que llegia la revista de Runway sota els llençols i que havia de mentir als seus pares perquè no li deixaven en aquella època comprar revistes que suposadament eren per a noies. Vull dir que al final és un moment tan íntim.
1: I és que, a més, per mi, la Vogue de setembre, que és la que ha sortit ara, al final d'agost, per mi és que comença l'any nou. O sigui, és com començar l'any, començar el curs, i és com, què passarà aquest any? M'ho diu la portada de Vogue, que en aquest mes és Penélope Cruz, estupenda per la bola negra.
0: Estupendíssima. Que, de fet, amb Vogue hi ha certa controvèrsia, perquè ahir escoltava... un vídeo que havia fet Mary Jane, que és una creadora de contingut valenciana, específicament de contingut de moda, que diu que ella tots els mesos es compra la Vogue perquè li encanta i perquè és com el seu ritual, però que quan arriba l'estiu no pot perquè estan esgotades. És com si...
1: Perquè porten regal tipus neceser.
0: Perquè porten regal tipus neceser, o també igual perquè com que a l'estiu la gent té més temps lliure, pues també pot prendre's el seu moment de dir, mira, vaig al quiosc, em compre la revista i
1: la llis. Vas a la platja.
0: Clar, vull dir, no sé fins a quin punt és l'incentiu del regal o mira, que realment sí que ens agrada, però com tornem a lo de sempre, quan tenim temps, que malauradament normalment
1: no tenim
0: temps per permetre'ns aquest tipus de coses i el més fàcil és agafar el mòbil perquè el tens a la mà i continuar amb això. Però a banda de les revistes, una altra cosa que també s'està posant molt de moda aquest estiu són les revistes de passatemps, autodefinits, encreuat. Els mots encreuats tenen els seus antecedents al segle XIX, com el quadrat màgic, en què les paraules es podien llegir horitzontalment i verticalment. També van aparèixer passatemps semblats als Estats Units i a Europa... o el joc italià Per il tempo passare, que encara no tenia la forma dels mots encreuats habituals. El mot encreuat modern va ser creat pel periodista britànic Arthur Wynne, que treballava al diari New York World. L'any 1913 va publicar el primer passatemps de paraules encreuades, inicialment en forma de diamant, i amb el temps s'hi van afegir les caselles negres per separar les paraules, i a causa d'un error tipogràfic el nom va passar de Word Cross a Crosswords. Imagina't del que parlem. Durant la dècada de 1920, els mots encreuats es van convertir en un fenomen molt popular als Estats Units i també a Europa. Es van publicar llibres que van vendre milions d'exemplars i fins i tot es va considerar que resoldre'n podia ser beneficiós per a la salut mental. Sempre ho han dit també per a les persones més grans que necessiten fer exercicis de memòria i de mantenir la ment desperta, que els mots encreuats van molt bé, tot i que molts
1: joves... A tu t'agraden?
0: A mi m'agraden... però si no tenen un nivell molt alt de dificultat.
1: És que jo amb els del País em sento tontíssima,
0: jo
1: tontíssima,
0: també.
1: I em desmotivo i no segueixo.
0: I sempre dic, va, no buscaré pistes per internet, i ho acabe buscant, perquè si no és que, no sé si és que jo tinc un nivell d'inculta molt alt,
1: no,
0: però...
1: No, són molt difícils, o sigui...
0: A mi, que siguen un poquet difícils, sí, perquè si no tampoc tindria gràcia, no ho volem fer per a completar-los en 2 minuts, però si la cosa es complica molt, se'm fa una mica pesat. I no sé si tu, Amparo, has jugat al Murdoku.
1: Jo no sóc d'aquestes, però jo sento al meu voltant que tothom s'ha comprat un Murdoku aquest estiu i que tothom està superenganxat.
0: És que jo no ho havia escoltat, però tinc algunes amigues que han estat bastant enganxades. És com un trencaclosques que uneix la lògica i els sudokus amb la resolució d'un assassinat. sempre està bé, no? Una mica de Cluedo. A mi m'encanta, anava a dir, m'encanta matar gent, però evidentment, però no. Evidentment en els jocs. Però sí, es tracta d'adivinar, de combinar aquestes dues lògiques i, de fet, tot i que en teoria és per allunyar-te de la pantalla, ja hi ha creadores de contingut que ho han passat a les xarxes socials.
4: Resolviendo Murdocus, vamos por el 60 hostel de verano. Así que vamos, como siempre, a cerrar mesas, sillas, plantas y todo lo que no sea posible, que són les plantites.
0: Esta aquesta és la Cristinini, que ara fa de contingut resoldre un murdocu en cada vídeo.
1: O sea, perquè tu no calgui que tu, no cal que tu tal compris, qual, ja la miras a ella fent-ho.
0: Ella te ho fa. Però si d'alguna cosa m'he fartat d'escoltar aquest estiu és la quantitat de gent que està enganxada als quaderns d'estiu de Blackie Wood.
1: És que això és divertidíssim.
0: És que jo no havia fet mai com activament de resoldre enigmes ni resoldre encreuats, sempre era pues, si m'ho trobava en algun diari o algo així, però és que ja són diverses amigues a les que per a l'aniversari li hem regalat un quadern d'estiu, i els quaderns de Blackie Book són el primer quadern d'activitats per adults que va ser creat amb l'aspiració de proporcionar coneixement i diversió a totes aquelles ments curioses. En el quadern es barregen disciplines com el cinema i la història, la gastronomia i la literatura, o les matemàtiques i la música, combinant temes d'actualitat i qüestions més contundents. Per això volem saludar al Daniel López Valle, que és coordinador dels quaderns de Blackie Book. Bona tarda.
5: Hola, què tal?
0: Ara fa 15 anys des de que vau publicar el primer quadern d'estiu.
5: Sí.
0: Tinc entès que això va sortir per combatre una mica el trauma que existia amb els quadernets de fer deures que m'anaven a l'estiu, no?
5: Sí, sí, sí. Nosaltres el que volíem era, d'alguna manera, jo no sé vosaltres com ho fèieu, però jo quan m'encarregaven al col·le tots aquests quaderns, jo ho deixava per al final de l'estiu i al final, clar, era efectivament un trauma. O sigui, sempre t'ho deixaves pel final perquè pensaves, ja s'ocuparà d'això el meu jo del futur, i resulta que el teu jo del futur eres tu. I el que volíem era, d'alguna manera, fer que coses que d'alguna manera són o podien ser divertides i que podien servir per aprendre, treure-li la part aquesta traumàtica, perquè al cap i a la fi, nosaltres en els nostres quaderns no hi ha ningú que t'estigui controlant, les solucions estan al final, és a dir, que no passa res si t'equivoques, no hi ha ningú mirant-te per damunt del muscle, no t'estan examinant, i del que es tracta bàsicament és de divertir-se i d'aprendre i de, jo què sé, compartir coses, perquè com que ja portem això 15 anys fent-ho, una cosa que ens hem trobat amb el pas del temps és que la gent, o molta gent, doncs, se'l baixa a la platja o per fer canyes amb els amics i tal i qual,

0: hi ha gent que s'ha deixat els seus diners en una cosa que estem fent nosaltres i, per tant, això implica doncs, certa confiança. Per això, abans, quan parlàveu dels encreuats, una cosa que tractem de fer és que hi hagi una mica d'humor, no? És a dir, que no siga simplement posar-te a prova els teus coneixements, sinó que hi hagi una mica d'humor i de diversió. I crec que aquesta lleugeresa i aquest tractament, doncs, d'alguna manera, i això, no? Saber que, o pensar que a l'altre costat hi ha gent a la que podem tractar com a la nostra amiga, doncs és, no sé, suposa que, o vull creure que això arriba, no?
1: I, clar, la cosa és que ara és molt difícil captar l'atenció de la gent més enllà de la pantalla. Com expliques l'auge que estan tenint ara els passatemps en paper?
0: Jo crec que és precisament per això. De fet, quan de tant en tant fem presentacions i en viu i fem alguna classe de concurs en viu, i sempre hi ha gent que s'apropa i ens diu gràcies perquè la mitja hora o el temps que estic fent el vostre quadern puc deixar el mòbil de banda i em descansa el cap. I jo crec que això fa anys no ens ho deien i ara sí. I crec que és una cosa que diu molt de la vida contemporània, no? I crec que tots estem una mica, no sé si farts, però sí desitjant, és una paradoxa, no? Però desitjant que alguna cosa ens aparte sí. L'atenció d'una eina que al cap i a la fi està reclamant la nostra atenció constantment, no? I sentim això, no? Que el cap ens descansa.
1: Clar, perquè la cosa és que el que comentàvem, que moltes vegades recurrim al telèfon perquè en els pocs minuts lliures que tenim necessitem algo que ens distraga. Llavors, clar, sí, sí. Si de cop tens una cosa que més enllà del mòbil també et dona aquesta distracció i que no has de sortir de casa per aconseguir-la, és com una mica que li pot fer la competència.
0: Sí. De fet, ja dic, és una cosa sorprenent perquè abans no ens passava i ara sí, no? I no sé si qualificar-lo de broga o alguna cosa així, no? Però és que realment, bueno, jo el primer, estem enganxats al mòbil, no? I qualsevol cosa que ens trega l'atenció d'allà acaba sentint-se com un descans, sí, sí,
1: sí. Que també teniu quaderns en català. Era una cosa que us demanàvem molt?
0: Sí, el que passa és que malauradament el dia només té 24 hores i no em donava la vida, però fa ja un parell o tres anys que amb un grup de gent, Maria Junyent, Jordi Garrigós i Joan Ferrús, doncs vam seure a veure com podíem fer quaderns en català i els estem fent i pel que sabem a la gent que els fa els agrada molt, sí, sí. Perquè fem servir, no és només un quadern com el d'estiu en castellà traduït, sinó que és un quadern amb referents propis i que tracta bàsicament sobre Catalunya en un sentit molt ample, no? Perquè Bola de Drac pràcticament és també un referent català, no?
1: Sí.
0: Per exemple.
1: Sí, sí.
0: O sigui que, sí, sí.
1: I, bueno, tu també eres valencià. Si ho volem estendre a València, jo tindràs una compradora assegurada.
0: Doncs si alguna vegada sí, els dies tenen més de 24 hores i la setmana més de 7 dies, ens posarem, sí, sí.
1: Que de fet, Daniel, tu has treballat en multitud de mitjans de comunicació, però també eres conegut per la teva faceta de concursant a saber i ganar, perquè eres un dels pocs que va encertar totes les preguntes de la ronda més difícil, el gran minut. Per tant, el teu nivell és elevat. Però on poses el nivell de dificultat als quaderns?
0: Doncs, per sort, el que faig és preguntar, tinc amics, família, etc., que fan els quaderns, sense que jo els obligui, i per sort puc preguntar, de fet, a la meva nòvia la tinc fregida, perquè cada vegada que acabi un exercici o algun joc, alguna cosa així, sempre que arriba a casa, puc ensenyar-te això? Pots fer no sé què? I també, doncs, el que deia abans, no? O sigui, per sort, al llarg dels anys, hi ha gent que ens ha acompanyat i sempre doncs, hi ha gent que ens envia mails o que ven a les presentacions i ens diuen, doncs, mira, aquest joc m'ha agradat molt o això m'ha fet molta gràcia. I sempre tractem d'estar una mica atents al que la gent ens diu, no? I també era el que deia abans, o sigui, és una cosa és molt difícil crear frustració i no és divertida. Tot i que, com deia, les solucions estan al final i d'ahir no es mouran. O sigui que sempre que hi hagi una persona que s'atasque, sap que les pot trobar fàcilment.
2: I Daniel, tu com et prepares tu per les proves d'aquest tipus de concurs? O sigui, què mires, què estudies?
0: Res, jo a saber ganar en concret vaig anar a soles amb el meu cap.
1: Uau,
0: el que passa és que

0: cap.
1: Sí. Després arribes allà i te'n trobes amb gent que diu, però és una enciclopèdia en potes, em va matxacar. El que passa és que quan una vegada passes al plató i s'encenen les llums i la gent veu les càmeres, hi ha gent que es posa nerviosa, al final és realment un concurs o és una competició contra tu mateix, no tant contra els altres sinó contra tu mateix, perquè jo diria que almenys en la meva experiència la gent que jo em vaig trobar tota tenia molt nivell i l'única diferència era això, era el nerviosisme, la manera que tens d'enfrontar-te amb els llums, amb les càmeres, amb saber que a més és un concurs molt popular. I clar, saps que et veurà molta gent, no? I això a molta gent, també a mi, li posa nerviosa, sí.
0: Pues Daniel López, moltes gràcies per entrar una estoneta a la treva i per donar-nos coses a fer més enllà del mòbil, que és el que necessitem.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Ara marxarem dos minutets als anuncis i tornem amb un One Hit Wonder que jo tinc moltes ganes d'escoltar, la veritat.
2: I d'un company molt proper.
0: A veure què ens porta.
3: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en lluita.
4: Cadena SER Penedès Garraf.
5: En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu.
6: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
7: Troba'ns a Sant Pere de Ribes, Rambla del Garraf 44.
6: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
9: Tens totes les proves diagnòstiques en un sol centre. Servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera.
8: I a més, circuit especialitzat per la dona. Centre Mèdic Alomar.
9: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
10: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. I deixa'm fer-te una pregunta molt directa. Quan has de prendre una decisió important, tens algú que t'ajudi a veure-ho clar? O només algú que tramita papers quan ja és tard? A Gestingral no esperem a que tinguis el problema. T'assessorem abans, t'acompanyem i t'expliquem el perquè de cada decisió. Fiscal, laboral, empresa o autònoms.
11: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Fem que aquesta nit s'enlairi.
1: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena Ser i Ser Catalunya.
2: Avui és dimecres de One Hit Wonder i el convidat d'avui ve de molt, molt, molt lluny. Bon dia.
3: Ah, sí? Vinc de molt lluny?
2: De molt lluny, no?
3: Molt lluny. De, concretament del programa d'antes.
2: D'abans, de la primera planta.
3: Sí, exacte. Aviam, comencem primer de tot perquè jo he triat aquesta cançó que vindrà ara, bàsicament perquè em sembla que el missatge és potentíssim i perquè musicalment queda bé amb tot. Vale? I avui vinc a fer diversos experiments amb vosaltres.
2: Vale.
3: Primer de tot, he agafat la base de Counting Stars de One Republic.
2: Sí.
3: I li he posat aquesta lletra a sobre, per veure si sabeu quina és la cançó.
2: Vale.
3: És a dir, he agafat la mateixa lletra, el cantant és el de la cançó que avui tenim, però la base és una altra.

0: ¿Y tú?
1: Y ahora está cantando, ahora ya está cantando.
2: A mí es que me encanta porque es la sintonía de entrada de la serie Glee.
1: Ah, amigo.
2: Claro, cariño, pero referencias. Y me encanta que esta cançó.
3: I li queda molt bé, amb la base, la base. Te diré.
1: És que és una cançó que queda bé amb tot, ¿vale?
2: És la versió de Creuer.
1: Més que res, perquè recordo quan diu que van venir Orquesta Diversiones,
2: sí,
1: i van dir que és que hi ha quatre acords que fan tot. Aquesta també són quatre acords que són els mateixos que tot arreu. El tema és que la cançó original, evidentment, és Don't Stop Believing, que és del 1981, és a dir, que té...
2: Em pensava que era més nova.
1: És que s'han fet remasters i aquestes coses que es fan a dia d'avui, que es fan versions noves i que el grup, que evidentment, com que és One Hit Wonder, tot i que evidentment hi ha gent que és molt fan del grup que em dirà, això no és One Hit Wonder...
3: Però això passa amb tots els One Hit Wonders.
1: Sí,
3: ja està.
1: Cançó original, anem a escoltar-la. Els acords són exactament els mateixos que el 90% de la música, és sí, el que té. Però la lletra és preciosa.
3: Sí que és veritat que em recorda Glee, eh?
1: I és possible que Glee l'hagi fet més famosa, no ho sé, potser per això la recordem tots més...
2: Tenen una versió com així coral, superbonica, però crec que la cançó ja és prou famosa, també.
1: La cançó és del 1981, és el que es considera una power ballad, ¿vale?, que és bàsicament doncs, una balada, però forta, per dir-ho així, que la música és molt totxa, perquè al final crec que els grups que fan millors balades són els grups de rock. I Journey és un grup de rock que té una pila d'altres cançons, perquè ara anem a veure si és One Hit Wonder o no.
3: Val.
1: Per exemple, si agafem Spotify com a base, Don't Stop Believing té 2.950 milions de reproduccions.
3: Està bé, està bé.
1: Però clar, tenen cançons que en tenen més de 500 de milions de reproduccions. Per tant, yeah, anem a escoltar-les. Exacte.
2: Vale, a veure si ens sonen aquestes.
1: Anem a veure si ens sonen. Una d'elles és Separate Ways, 483 milions de reproduccions. Segur que hi haurà gent que ens dirà, hombre, i tant!
3: Home, no? A mi... Personalment, no.
2: A mi tampoc.
1: No em sona de res. No sona. Evidentment, jo sóc el gran dels tres ara mateix i tinc 34 anys. És a dir, que aquí, evidentment, hi ha una falta de representació d'un altre sector de la societat, però...
2: Però com que no són...
1: Que no hi són, doncs els negarem.
2: Diu l'Uri que també és molt famosa la cançó perquè és la que sona darrere de l'escena de Los Soprano.
3: La de Don't Stop Believing.
2: Sí.
1: És que ha sonat a tot arreu.
3: És que ha sonat a tot arreu.
1: I és una cançó que s'ha fet super famosa. Suposo que el 1981 ja ho era, però tots l'hem anat coneixent amb sèries. Aquesta ha sonat aquí, ha sonat allà, i ha sonat a una pila de llocs. Una altra cançó, Anyway You Want It. Anyway you want it, that's the way you need it, anyway you want it. Sona a què em sona. Però no sé quina és.
2: Literal,
3: és dir, com... ja només el títol et diria, ah, sí.
2: Te la però... podia cantar, però sense saber-me bé la lletra, no, saps?
1: Clar, sí. Sona que em sona, però realment, si t'hi pares a pensar, potser no la coneixem sí, del tot. I l'altra, diguéssim, que té més de 300 milions de reproducció, es diu Faithfully. Faithfully. Que sembla Bruce Springsteen.
2: Sí, és
1: però
2: molt bonica.
1: És Journey. És una cançó preciosa, evidentment, tot el que tu vulguis. Però, vaja, aquí la gràcia és que agafen els quatre acords de tota la vida i a mi m'agrada molt perquè la lletra que és una lletra que, és, a part de ser molt potent a nivell de missatge de Don't Stop Believing, parla molt de esperança... Hi ha molta gent en el món que sembla molt incompresa, però bàsicament és perquè estan creient en un somni, etcètera, etcètera, etcètera. Sí. A mi m'agrada molt que fan una cosa amb els acords que a mi m'encanta, que és que comencen tocant a mi major, ¿vale? I fan típics acords, que són els del cànon de Pachelbel. Tota l'estona fan això.
3: És un bàsic infal·lible.
1: Però en una de cada dos hi fiquen un acord que és diferent. I que jo vull pensar que és com aquesta manera de ser de dintre d'un món en què tothom fa exactament el mateix, en comptes de fer això... A la segona fan això. Aquests dos són iguals, però llavors fan... i fiquen un acord totalment diferent, que per mi, jo espero que signifiqui com esperança. Com...
2: Ai, que bonic!
3: Com trencar la norma,
1: trencar
3: una mica.
1: Trencar la norma, trencar el que és habitual. És a dir, primer et tiren els de tota la vida, allò... I a la segona, sembla que van a fer el mateix i fan això.
3: Uau.
2: I et canvien com el cànon, no?
3: Sí.
1: I canvien amb el cànon de Pachelbel, que són els quatre acords que són a tot arreu, i de sobte t'hi fiquen un acord que és com, hòstia, aquí m'ha roto.
2: És preciós el que et dit, però l'altre dia parlàvem amb el Tarrida de l'obra de teatre Esperant Godot, que deia, segur que això vol dir esperança o la libertat o no sé què, i segurament potser ells ni ho han pensat.
1: És possible que ells els hi... Buf,
2: però és més significat bonic l'has donat
3: tu. És més bonic pensar que sí.
2: Clar, per això, però que és seu, sí, sí. No de Journey.
3: I tu quan la vas descobrir, la cançó?
1: Clar, jo la recordo tota la vida. La recordo d'adolescent. Jo, d'haver-la escoltat... O sigui, no recordo quan la descobreixo, perquè la descobreixo des de fa tant de temps que m'ha agradat i que crec que és una cançó que és una absoluta passada. Per tant, vull confiar... Que és una cançó que m'ha acompanyat sempre, per dir-ho així. I, per tant, no et puc dir allò... Aquest dia va marcar-me la vida, no, perquè és que és una cançó que la tinc integrada de tota la vida. I per tant, sí que és veritat que... Ara que ho deies amb Glee i tot plegat, jo no he vist Glee, però sé que és d'aquestes sèries, diguéssim, de ballar...
2: I una sèrie que et
1: i
2: fa...
1: I segurament no paren de ballar-la.
2: Que, i a més que no paren de ballar-la i cantar-la, és que, o sigui, el missatge de la sèrie és com has de ser tu mateix i has de creure que pots arribar a tot el que tu vols ser, perquè és com en contra del bullying, la gent diferent a l'escola... I llavors és el missatge perfecte d'aquesta cançó.
1: És el missatge
2: cançó.
1: Perfecte, tal qual. Doncs, clar, l'estribillo d'aquesta cançó no arriba... Una cosa que m'agrada molt és que no arriba fins al minut 3 de... És a dir, van tocant, i al final de tot és quan et fiquen l'estribillo, que és el que tots tenim superconegut, el Don't Stop Believing, però és veritat que fan tota una cançó sencera sense cantar-la. I llavors al final diuen, anda, espera un moment, que ara que me l'oblidava, no? És aquest.

0: Llavors, el que he vingut a jugar jo amb vosaltres, ja us he dit que són acords que fan que tota música quedi bé. Per tant, avui he vingut a jugar un joc amb vosaltres, que és que us he agafat aquesta base i us he posat una pila de cançons per sobre.
1: Vale.
0: I vinc a veure si sabeu quines són. Perquè hi ha cançons de totes les edats, de totes les èpoques i de tots els idiomes.
1: Anem a provar.
0: Anem a provar.

0: lavant les mans.
1: Coneixeu?
0: Escrivint versos d'enyor per
2: no.
1: Poc esteu ficats en la música catalana.
2: La Ludwig.
1: Ah, efectivament.
2: No ha xivat Tomàs en
0: per les rambles i deixaré els carrers amples.
1: On t'has ficat aquesta nit? És un temazo. Us el recomano moltíssim. Seguim. Vaig escriure...

0: faces, ay, flashing signs.
1: És que no sé com es diu, però me la sé.
2: És la cançó que us he posat abans, al revés.
1: Ah, la de... Me cauen.
2: One Republic, Counting Stars.
1: Sí, Counting Stars.

0: específicament el que ens està orientant és cap a una malaltia potencialment greu, sí que és una eina que de manera indirecta ens ajuda molt als sanitaris per poder orientar-nos de que probablement sigui una malaltia vírica autolimitada, que es resolgui sola, no? I que no necessite tractament antibiòtic.
1: Alhora també ajuda a explicar als pacients per què no els recepten antibiòtic. L'ICS no ha estimat quantes prescripcions innecessàries permetrà estalviar aquesta PCR, però en altres llocs on s'utilitza s'ha xifrat la reducció en un 20%.
2: I és un fet que segurament haureu notat molts. Cada vegada més gent va al gimnàs.
3: Abans, quan anaves a les classes dirigides i anaves tan tranquil·lament, i ara t'has de connectar a una aplicació.
4: Des de que m'hi vaig apuntar ja vaig decidir que aniria pels matins a primera hora, perquè la tarda és insostenible.
5: Eren unes 24 hores aquí en mi pueblo i pues ara voy para allí siempre, a la hora que sea.
3: I bueno, la sala de màquines també és un altre drama. Hi ha hores on és literalment impossible entrenar.
4: Alguna vegada que he anat he hagut de fer fins i tot cua per utilitzar una màquina i sincerament no em sembla gens pràctic.
3: Ja sabem que el setembre i el gener pues, de tota la vida han sigut mesos pues, on hi ha un pic, però és que últimament aquest pic dura tot l'any.
2: Les sales cada vegada estan més plenes, la demanda es dispara i a Barcelona, de fet, en la darrera dècada el nombre de gimnasos s'han multiplicat per 3. És especialment en barris més rics, com l'Eixample, on més n'hi ha. Àlex Calatrava.
6: Les últimes dades de l'Ajuntament de Barcelona mostren que el període del 2022 al 2024 es va disparar l'oferta de gimnasos, 60 nous cada any. Això sí, l'oferta d'aquestes instal·lacions als barris també depèn de la renda. Els districtes més rics com l'Eixample tenen de mitjana un gimnàs per cada 2.500 persones. És una taxa que està molt per sobre a la de, per exemple, Ciutat Vella. És el districte més vulnerable i el que té la pitjor ràtio de gimnasos, només un per cada 12.500 veïns. Una de les principals cadenes d'aquests clubs que creix a la ciutat és dir, en l'última dècada ha crescut un 35% el seu nombre d'abonats. Ja acumulen més de 90.000 socis.
7: Hi ha hagut, jo diria, un canvi de tendència en el que és l'oci juvenil per incorporar hàbits saludables i, per tant, jo diria, per anar incorporant cada vegada més un oci juvenil també vinculat a la pràctica d'activitat física. I això també en els darrers 4-5 anys ho estem notant amb una entrada de nous abonats a partir dels 16 anys.
6: És Gerard Figueres, sotsdirector.
2: Que cada vegada hi hagi més joves anant al gimnàs és bo, evidentment, tot i que els psicòlegs alerten del risc que molts hi vagin pel que veuen a les xarxes i la pressió estètica que els suposa.
6: El Servei de Psicologia del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu detecta més joves que venen a les consultes per problemes amb l'alimentació i per obsessionar-se amb el seu físic i consideren que en part és el resultat dels vídeos de fitness que triomfen a les xarxes socials.
8: Que hi ha molta gent a les xarxes, no?, que comparteix uns coneixements, no?, i ho transmeten com si fossin, no?, has de fer això, has de menjar això, això altre no, entrenar d'aquesta manera o aquest suplement, no?, que és imprescindible, no? O sigui, no hi ha un filtre quina informació d'aquesta és real i quina no.
6: Laura Ramis, és psicòloga clínica, explica que l'esport i la dieta són positius, però la senyal d'alarma per detectar un possible cas de trastorn de conducta alimentària és la relació que la persona té amb la pràctica esportiva.
8: Tens angoixa si no vas entrenar, te sents culpable per no fer-lo, no? Pots menjar sense por o t'ho estàs mirant massa. Deixes de fer coses per mantenir, pues per anar al gimnàs o per mantenir la dieta. I quina funció té en la teva autoestima? Aquí seria com la senyal d'alarma.
6: Són declaracions a la SER.
2: I atenció, perquè en els darrers 5 anys els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats que treballen per ells. És el que assegura un estudi del sindicat UGT, i estem parlant, Oriol Soler, de tots els empresaris que tenen ja un treballador com a mínim a càrrec seu.
9: L'estudi mostra que els ingressos reals de l'empresariat han augmentat un 17% els últims 4 anys, mentre que el dels treballadors ho ha fet només un 5%. El secretari de Política Sindical d'UGT, Òscar Riu, creu que tots els delegats sindicals han de ser conscients d'aquestes dades quan s'asseuen a les taules de negociació i ha apuntat que dels 370 convenis col·lectius, només 120 tenen clàusules de revisió salarial.
10: I l'augment dels beneficis no s'estan repercutint amb les persones, no? Aquesta prosperitat compartida en alguns àmbits sí que s'ha vist i en d'altres àmbits no s'ha vist, no? I estem començant a arribar a un límit.
9: El sindicat ha calculat que si la meitat dels 10.000 milions d'euros de beneficis que van generar les empreses catalanes de l'IBEX 35 es redistribuïssin, es podria abonar una paga extra de 1.300 euros a tots els assalariats de Catalunya.
2: I a l'àmbit educatiu, com que queda una setmana i mitja perquè comenci el curs, el sindicat USTEC demana directament al president Salvador Illa que negociï amb ells. El Departament d'Educació, diuen, no està reprenent la negociació de cara a un inici de curs. Recordem en què aquests sindicats ja han convocat vaga el primer dia, només començar, Susana.
1: El sindicat considera que el govern no pot donar per tancat

0: de la negociació perquè continuen pendents reivindicacions importants com les ràtios, la inclusió, les infraestructures i el català a l'ensenyament públic, entre d'altres. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
1: Aquest govern el que ha de fer és prendre el comandament de la situació i convocar-nos ja, perquè el conflicte s'enrocarà si no mostren voluntat per tornar a la negociació.
0: Segura ha afegit que si la consellera d'Educació no vol o no pot encarrilar aquesta negociació, ha de fer-ho Salvador Illa. És la mateixa petició que el Sindicat Metges de Catalunya va formular al president de la Generalitat fa mesos davant la manca de resposta de la titular de Salut, Olga Pané, en el conflicte que el col·lectiu mèdic manté obert amb la conselleria.
2: Hora 14. Amb Joan Bofill.
3: I acabarem aquest informatiu amb el DJ nord-americà Steve Aoki, ara mateix número 14 del rànquing dels millors DJs del món, que actua avui a Barcelona, a l'Òpium Mar, dins el cicle Wet DJs a quarts de 12 de la nit. Ho teniu tot a sercatalunya.cat i ara continua la informació aquí a la SER.

0: Dictales normes.
1: Bona tarda, Manu.
0: Bona tarda.
1: Què estem escoltant?
0: Satèl·lit orbitant. Què et sembla?
1: Bé, molt bé, si l'he triat, perquè sí. Sony,
0: és el
1: imagina't
0: que
1: si em sembla bé.
0: El que va ser el single de sortida del disc Galàxies.
1: Que és el single perquè també crec que és la primera cançó del disc i també la que et va donar aquest fil narratiu, no? Aquest fil còsmic per enllaçar totes les cançons amb el tema Galàxies, astres, etc.
0: Sí, sí, sí, tal qual, molt bé. Has fet els deures, eh?
1: He fet els deures, sempre els intentem fer. A més, mira, diré més, amb Galàxies explores la polisèmia de l'amor, és a dir, les diferents maneres que hi ha d'entendre l'amor. El Satèl·lit orbitant, quin tipus d'amor és?
0: El Satèl·lit orbitant és una cançó que vaig escriure pensant en persones que jo de la meva vida estimo, i estimo moltíssim, però que no hi són. Que no les veig cada dia.
1: Sí, sí que hi són a la vida.
0: Existeixen, estan vius, però vull dir que viuen lluny, o gent amb la que no tens oportunitat de parlar cada dia, però que encara que parlis una vegada cada 6 mesos, però que en el moment que parles segueixes exactament igual de connectat, com si t'haguessis vist cada dia, no? I em va venir la imatge mental de que eren com satèl·lits que orbiten al nostre voltant i que des d'allà on són ens envien amor, no? I d'aquí em va néixer la idea del satèl·lit orbitant. I va ser el primer títol, i a partir d'aquí va néixer tot el fil argumental, no? D'aquest disc Galàxies, sí.
1: Que ja saps que hi ha aquest tòpic als mitjans quan ve un artista amb el seu nou disc de dir que és el més íntim i personal, sempre és el més íntim i personal.
0: I sempre és el millor.
1: Però en aquest cas és el teu disc més íntim i personal, Manu.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec sincerament que és el disc en el que m'he despullat més a nivell de lletres, sobretot, i que parlo del meu moment vital actual i de moltes coses que m'estan passant, i que sóc molt sincer, i que, jo sé, la meva mare a vegades s'escandalitza i diu: Manu, però ostres, expliques massa coses, ets massa sincer. Però no sé, a mi és això el que per mi té valor, o el que a mi m'agrada, és ser molt honest, no? I intentar ser sincer quan faig cançons. Crec que és la manera d'arribar més a la gent.
1: Que a més de ser el teu disc més íntim i personal, també és el teu disc més passional, perquè no vegis la que has liat amb la cançó Astres i amb el videoclip, allà tu muntant-te una orgia.
0: Ja.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí. Jo tinc ganes de fer una orgia alguna vegada.
1: Això com es fa?
0: No ho sé. Però
1: has de convèncer molta gent, això segur.
0: Sí, tothom ha d'estar d'acord, això el primer. Però després, clar, no ho sé, però és que en aquesta cançó d'Astres explico precisament el que tantes vegades he desitjat que em passi i no m'ha passat mai. Saps? Allò com un sopar de cop i volta amb la teva parella i hi hi ha ha, i et prens una ampolla de vi i de cop i volta no saps com s'alineen els astres i acabes en una habitació d'hotel amb dos tios i és com, buah, això ha de ser meravellós.
1: Però ja els coneixes prèviament?
0: No.
1: Sí, són gent que... potser algú a la pop.
0: Clar, no sé, el videoclip és amb liu amb la cambrera, saps? La cambrera li agrada a la meva parella, aleshores es lia amb la meva parella, i jo penso, ui, aquí, esto és un trio, que tampoc ho he fet mai. I dic, va, venga, un trio, aleshores ens anem al llit, i apareix el de neteja de l'hotel, i ens veu, i ens pilla, i s'afegeix.
1: Mare meva.
0: Clar.
1: A veure quin hotel és aquest,
0: això és una meravella.
1: Que, per cert, al final d'aquest videoclip d'Astres, quan ja s'ha donat tot el mambo que s'havia de donar, tu et lleves, no? Et poses els texans, i aleshores tens un plat amb una safata tapada que aixeques.
0: I surt la mortadela.
1: I surt una mortadela de quilo i mig. Quin significat té aquesta mortadela?
0: Això és un guinyo claríssim a tots els que són seguidors d'OT, perquè durant la darrera edició d'Operació Triunfo va haver-hi un tuit que es va fer molt, molt, molt viral i que la gent va en parlar moltíssim, que era un tuit bastant desagradable, de fet, però que venia a dir alguna cosa com... Sortia una foto meva de la meva cara i aleshores algú havia escrit: el Manu este tiene una pinta de tenerla com un tronxo de mortadela de esos que vas a la charcutería y te dan contra el cristal, saps? Hòstia. T'ho juro. I aleshores, des d'aquest tuit, la gent em diu el mortadela, saps? I bueno, es va fer com molt viral i molt popular la moguda, i aleshores l'Aleix Cànova, el director del videoclip, veient que el videoclip anava por estos derroteros, va tenir la genial idea d'acabar ensenyant la mortadela.
1: Volíeu mortadela?
0: Sí.
1: Aquí pues teniu mortadela. Doncs mira, permet-me que et reculli el guant de les orgies, Manu, perquè aquest dijous, no, tranquil, dijous, al Llapis de Memòria, volem celebrar la Diada de Sant Jordi fent una orgia radiofònica amb els nostres oients. Radiofònica, que ningú es presenti amb pilota picada a la ràdio. Jo us explico en què consistirà. Bàsicament, mira, com que qui més qui menys tots hem viscut alguna diada de Sant Jordi que recordarem tota la vida pel motiu que sigui, jo que sé. Perquè ens vam arriscar amb aquella rosa, aquell llibre i va triomfar l'amor, o pel contrari, perquè ens vam portar unes carbasses descomunals. O perquè ens van regalar aquell llibre que ens va canviar la vida, o perquè vam passar el dia fent una passejadeta per les paradetes amb algú que estimàvem molt i que ara el trobem a faltar. Per exemple, pot ser un dels exemples.
0: I tant.
1: Doncs aquest dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi, a les 3 de la tarda obrirem els telèfons del programa perquè sigueu vosaltres els oients els que feu sonar cançons que us connectin amb un Sant Jordi que us hagi marcat especialment. O també, mira, també pot ser amb un llibre que us hagi canviat la vida pel motiu que sigui.
0: Veus?
1: I si voleu reservar torn, si no us voleu esperar dijous perquè després truca molta gent i et pots quedar fora, això ha passat alguna vegada, com el Dia Mundial de la Ràdio, també podeu escriure'ns ja mateix o enviar-nos una nota de veu al 648-83-43-78 indicant-nos quina cançó voleu i una mica fent-nos un breu resum de a quina història us connecta. Repeteixo el telèfon, per si de cas, 648-83-43-78. Que tot això, Manu, tu tens alguna dia de Sant Jordi especial? Doncs
0: pues mira, estava intentant recordar i jo recordo molt les festes de Sant Jordi que fèiem a l'escola. Que muntàvem paradetes de llibres allà a l'escola i jo comprava llibres i regalava roses. I sí, això ho recordo molt bé. Recordo molt bé el meu primer amor d'infància.
1: Regalar-li la rosa.
0: Regalar-li la rosa a la Mariona Arteaga.
1: Ah,
0: sí.
1: I ella què va dir? Va dir gràcies o va dir mira, aquí tens el teu llibre?
0: No, va dir sí, li va molar. Sí, però eren molt petits, eh? T'estic parlant de molt petits.
1: Sí, però mira, te'n recordes
0: però
1: fins al
0: recordo,
1: moment?
0: Però me'n recordo, sí. I recordo comprar-me llibres allà, sí. Jo me'n comprava els llibres de l'Alfred Hitchcock i los tres investigadores.
1: De ben petitó, això?
0: Sí, devia tenir 10 o 12 anys.
1: Allà
0: sí.
1: Estava, mira, trencant cors. Sí. Ja doncs ara sí, sense més preàmbuls, avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del músic Manu Guix.
2: A SER Catalunya i la cadena SER. Rape me. Rape me, my friend. Llapis de memòria. Rape me. Rape me again. Amb Jordi Manal.

0: En setema de llapis de memòria del Manu Guix amb Rape Me de Nirvana, un tema amb un títol molt bèstia, perquè traduït al català significa viola'm, tot i que Kurt Cobain en el seu dia ja va explicar moltes vegades que es tractava d'una cançó amb un contingut d'antiviolació. En tot cas, Kurt Cobain va compondre Rape Me l'any 1991, però no la va publicar fins al desembre de 1993, és a dir, només uns mesos abans que es suïcidés el 5 d'abril de 1994, quan tu, Manu, què tenies?
1: 14 anys.
0: 14 anyets. Sí, sí. Tu recordes aquell dia.
1: Jo recordo el 5 d'abril del 94, perquè vaig anar vestit de negre al col·le, i el 5 d'abril del 95 vaig tornar a anar vestit de negre al col·le. Realment, Nirvana va tenir un impacte sobre mi molt bèstia. O sigui, molt bèstia. Jo era ultra mega fan i, bueno, ja no només de Nirvana, sinó de tota la moguda grunge, no? Tota aquesta música que ens venia de Seattle i Nirvana i Soundgarden, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, tota aquesta penya, no? Que, jo què sé, nosaltres estàvem amb aquella efervescència de l'adolescència i del voler ser rebel i érem molt bons nanos i érem... Nosaltres érem... Però, hòstia, jo crec que allò ens va unir d'una manera molt bèstia com a generació, no? I que per primera vegada ens vam sentir molt identificats amb un moviment musical i, ostres, abans... És que abans tot era diferent, Jordi. Abans tot era diferent. I la música despertava passions reals i creava moviments socials. Jo recordo que, hòstia, acabàvem al col·le i ens anàvem a l'Alfa, un local que hi havia gran de Gràcia, i posaven aquesta música tota hostinada, anàvem allà a ballar pogos, i era com... Buah! I et senties tan lliure, no?
0: O sigui, que a tu et va destrossar la vida, la mort de Kurt Cobain.
1: A mi em va destrossar la vida, l'adolescència, sí.
0: Si et van assar ventes i...
1: Bueno, em moro, ens vam morir. Jo i els meus companys de classe, amb el Christian i l'Aitor, amb els meus amics més íntims del col·le d'aquella època, que, joder, a més nosaltres teníem un grup allà i tocàvem, i tocàvem Nirvana, i clar, i de cop se'ns va morir el Kurt, i era com... No pot ser.
0: Que, clar, tu en aquesta època, tu tocaves grunge o estaves amb el piano?
1: Jo en aquella època estava acabant la carrera de piano. Bueno, acabant. Estava arribant a lo que jo... A lo que per mi va ser el final de la carrera de piano, que va ser vuitè.
0: Però somiaves amb ser una estrella del grunge.
1: Clar, tio. Bueno, del grunge. Jo volia fer música moderna. Això segur. Grunge, no grunge, home, m'hagués encantat. Però és que a mi em va costar molt que els meus pares em regalessin una guitarra elèctrica. Perquè jo volia una guitarra elèctrica. Era el meu instrument somiat. Però, clar, a casa meva era piano. I, vale, ara vull una guitarra elèctrica. No, piano.
0: Piano.
1: Una altra cosa, jo, bueno, pues un clarinet, vale, va ser un clarinet. I ara una guitarra elèctrica, no.
0: Un oboè.
1: Bueno, pues no, un violí. I vaig passar a tocar el violí, també. I la guitarra elèctrica...
0: Quan va arribar?
1: Va arribar que jo devia tenir, pues, 15 anys.
0: Bueno, ja sabem una mica...
1: 15-16.
0: Clar, perquè tu dius això, però crec que és en aquesta època, amb 14 anys, que el teu pare et va acompanyar al notari...
1: Exacte.
0: Per crear una empresa pròpia, sí, teva, per dedicar-te a la música.
1: Sí, per poder comprar material de gravació, perquè jo li vaig dir al meu pare que jo volia fer música moderna i em va dir, vale, pues, si el que vols és fer cançons necessitaràs un equipament per fer-ho. Pues anem al notari, muntem una petita empreseta, una entitat legal que ens permeti comprar aquest equipament a nom de l'empresa, així ens desgravem l'IVA, bla, bla, bla, bla, bla, i pum, i així va ser. I va ser en aquella època, just quan em vaig poder comprar el meu primer multipistes a caset i la meva primera caixa de ritmes, els meus pares ja van veure que no hi havia escapatòria i ara els següents reis em va arribar a la meva Fender Stratocaster.
0: Sí. Però ho va fer de bona gana el teu pare, perquè això, ell volia que tu fossis un gran pianista de música clàssica.
1: Sí, això especialment la meva mare tenia aquesta il·lusió de que jo fos un concertista d'aquells que anava amb frac, saps? I quan li vaig dir, mami, a mi m'agrada el rock... va tenir una mica de disgust, però recolzament sempre a tope a tot el que jo vaig decidir. És una cosa que a mi m'impacta, perquè com a pare crec que no ha de ser fàcil, i ells ho van... O sigui, és que ho van veure claríssim. No m'han posat mai cap trava. A mi, els meus pares, l'única cosa que em van obligar va ser a provar el COU, naturalment, i a provar la selectivitat.
0: I una vegada fes això, fes el que et doni la gana.
1: Fes això, fes el que et roti.
0: Però, de totes maneres, el piano no l'has deixat mai, no?
1: No l'he deixat mai, però sí que és cert que vaig penjar la carrera, no la vaig acabar.
0: Però a casa tocaves pel teu compte.
1: Sí, clar, jo a casa he tocat sempre, tota la vida, sempre. Jo toco el piano cada dia. Però, clar, la meva... És allò... I, clar, jo entenc que quan comences una carrera, ostres, doncs acaba-la, no? Ja que t'hi has posat. El que passa que realment la carrera de piano és molt, molt, molt difícil. O sigui, el grau elemental no hi ha cap problema, que és de primer a quart. Després, el grau superior, que és el que vaig fer jo, que és de cinquè fins a vuitè, setè, vuitè, ja les passes putes, no? I aleshores ja es converteix en una cosa que o dediques 3 o 4 hores al dia de practicar piano, o no te'n surts. I jo mai vaig practicar més d'una hora.
0: Ah, clar.
1: Ja, mai. I aleshores a la que va haver-hi novell de ser ja, o sigui, els que es dedicaven a fer novell de ser de piano estaven practicant 8 hores al dia. I jo incapaç.
0: No estaves disposat a...
1: Incapaç, i és que a part estaven a l'escola, jo.
0: Tot no es podia.
1: Tot no es podia, i jo vaig descobrir Nirvana, m'entens? I jo volia això, jo volia anar a l'Alfa i morrejar-me amb la meva nòvia i ballar pogos amb les Smells Like Teen Spirit.
0: Clar, clar, clar, és una qüestió de prioritats.
1: Clar, i vaig fer això.
0: Que a tot això, quan comença aquest idili amb el piano? Primeres imatges que tens tu allà tocant tecles?
1: De superpetit, de superpetit. Jo vaig començar a tocar que devia tenir 3 o 4 anys. I el meu avi... Tot comença pel meu avi Guix, el Manuel Guix primer, perquè el meu pare també era Manuel Guix, i aleshores pues, el meu avi, que era cirurgià, tenia un orgue i tocava d'oïda. I les cançons que ell tocava, pues un Nadal que estàvem allà a casa tots, ell es va posar a tocar, i quan va acabar de tocar es va aixecar, i vaig anar jo, em vaig veure a l'orgue i vaig posar-me a tocar el que ell acabava de tocar, que eren el Viva España i el Banderita Tu Eres Roja i la Casita en Canadà, les cançons.
0: Però la vas clavar?
1: Bueno, sí, sí, sí, em vaig posar allà.
0: Home, dius, bueno, sí, un nen de 3 anys.
1: Sí, 3 o 4 anys.
0: I també
1: sí.
0: El que acaba d'escoltar, sí. Jo tinc 38 i no t'ho trec, eh?
1: I clar, i els meus pares van veure això i de seguida ja em van dirigir, no?, cap a, bueno, doncs ja van una professora de piano, no sé què, i començar, i vaig començar la carrera molt, molt petit, amb 5-6 anys.
0: I amb el piano sempre t'has portat bé, o la teva relació amb ell alguna vegada has dit, mira, amb l'instrument, dic, de dir, estic fins als pebrots de tu també.
1: Jo vaig arribar a odiar-lo. Jo vaig arribar a odiar-lo.
0: L'instrument?
1: Sí, com sí, perquè l'època de la carrera va ser molt dura. I estar al col·le, i era molt exigent, i jo no ho suportava. Jo a casa vaig arribar a desenvolupar una tècnica per fer veure que practicava, però en realitat dormia.
0: I com es fa això?
1: T'ho juro, però és que ho feia, de veritat, eh? Aleshores, jo em posava a tocar el piano, allà, jo tancava la porta, la meva mare sentia que jo estava tocant, perquè ella estava al menjador, amb el qual jo estava practicant oficialment, i jo tocava un rato, aleshores parava un rato, i m'adormia. I feia, doncs, jo què sé, uns 45 segons de dormir, o un minut, i em despertava, i m'hi tornava a posar.
0: Mare
1: meva. I estava així una hora, de la qual en realitat practicava 25 minuts.
0: I com deia, és que m'ha deixat al·lucinat, perquè a més descanses poc, 45 segons.
1: Sí, però ho feia.
0: Sí, sí, sí, sí, bueno, era un acte de rebel·lia.
1: Jo que sé, sí.
0: Com dèiem, el Manu Guix anava per pianista de música clàssica fins que una cançó va fer que tot trontollés, i aquesta cançó va ser Your Song, d'Elton John.

0: I estàvem una vegada al cotxe anant cap a Planoles i la meva germana va posar el seu Barrios allà al cotxe i va sonar el Yorsong d'Elton John. I, ostres, jo recordo de dir... Uah! I després la meva mare em va explicar qui era Elton John, no? I em va dir això, Elton John és un músic que té tota la carrera de piano clàssic, en aquell moment jo estava allà fent la carrera, i em va explicar això, no? I em va dir, pues és un tio que va fer la carrera de piano clàssic i mira, s'ha acabat dedicant a fer això, doncs, i ara és una estrella del rock i del pop i tal... I jo, uau, jo per primera vegada em vaig sentir molt identificat amb algú, no? I vaig veure Elton John i vaig dir, hòstia, però si és igual que jo. No en quant a talent, naturalment. Jo no tinc una mil·lèsima part del talent que té Elton John. Però,
1: no et menystinguis,
0: bueno,
1: home.
0: Bueno, sí que em menystinc una mica. Però saps allò que dius, però que per primera vegada vaig veure, en plan, hòstia, és un tio que va fer la carrera de piano, que és el que estic fent jo ara...
1: I acabat, paral·lelismes.
0: Sí, i aleshores hi ha acabat tocant el piano i cantant alhora, que és una cosa que a mi no se m'havia passat massa pel cap quan tenia 11 anys, no? I ostres, i de cop i volta, per primera vegada a la vida vaig veure molt clar que jo el que volia era fer això, era fer aquest tipus de música, era fer cançons i volia cantar-les, i jo tocava molt bé el piano però no cantava una merda, cantava fatal jo, de fet, de les primeres cançons que jo vaig fer quan tenia 12-13 anys, la meva primera cançó que es deia Oh nena, deia, oh nena, per què m'has deixat?
1: Aquesta és la primera de la teva vida?
0: Oh nena, per què m'has abandonat?
1: Jo tenia constància que hi havia una altra encara.
0: De I més després que... vaig fer, nano, pots estudiar...
1: Aquesta tenia jo constància.
0: O el teu pare et matarà. Sí. Sí, aquests són els meus primers dos grans
1: èxits. Amb 10 anyets, també.
0: És, sí, superpeque.
1: O sigui, et van pujar a fer això al Your Song.
0: Exacte. I a posar-me al piano i a dir, ala, si puc, em puc acompanyar i puc cantar. Hòstia, clar, com no hi havia caigut abans. I allà vaig... vaig començar a compondre.
1: Que també la gran diferència entre l'Elton i tu és que hi tenia de lletrista el Bernie Taupin.
0: Clar, que això sempre m'ha fet una enveja.
1: I tu tenies un amic al col·le.
0: I jo tenia Josep Saez. Sí. Però que sempre m'ha fet molta enveja, això. Perquè a mi, personalment, el que sempre m'ha costat moltíssim és fer lletres. No? Crec que és la part més difícil per mi de compondre cançons. I així com de la música puc estar molt orgullós de moltes cançons que he fet, de la lletra molt poques, no? I realment crec que sóc encara un aprenent bastant immadur en el tema de les lletres, i és en els meus últims dos discos, en el disc de Moments i en aquest disc de Galàxies, on començo a estar content de que estic fent unes lletres dignes, no? Però ostres, sempre he acusat molt la dificultat enorme que a mi em suposa escriure una lletra, i això m'ha fet sempre molta enveja a l'Elton John, que ell sempre va tenir al seu costat el Bernie Taupin.
1: Però tu has buscat el teu Bernie Taupin?
0: Sí, doncs vaig fer intentones i no me n'he acabat de sortir mai. I a vegades em penso que, no, jo també, a mi el que m'agrada de veritat és compondre, no? Ja sigui una cançó per mi, o sigui, i quan faig musicals, per exemple, això no em passa, perquè quan faig un musical i componc un musical, a mi em passa en un guió amb una proposta de lletra que jo després l'elimino tota i l'acabo fent nova la majoria de les vegades. Però, ostres, ja et donen un material sobre del que partir, no? I saps perfectament què has d'explicar i aquesta cançó, en quin moment va de la història i què explica aquesta cançó. Aleshores, això em facilita tant la feina que aleshores em relaxo i disfruto molt més. El tema de les lletres és un part.
1: Bueno, estem en això, no?
0: Vull sí, oi tant.
1: Seguim aprenent sempre.
0: Clar. I saps què passa? Que per ser bon lletrista s'ha de llegir. I no llegeixo.
1: Doncs mira, és una altra cosa que té solució.
0: No sóc l'actor. Sí, tu ets l'actor?
1: Sí, bastant.
0: Bastant.
1: Ara tinc dos nens molt petits i sóc...
0: Amb quines edats estàs?
1: Amb 1 i 4.
0: Buah, estàs al pou, amic!
1: Estic al pou. El meu moment d'esbarjo és aquest de fer el programa amb vosaltres.
0: Joder!
1: Que, Manu, ja ho hem comentat altres vegades, que ha sonat el Your Song en el llapis de memòria. De fet, un altre director musical com el Sergi Cuenca també la va incloure. Uh-huh. Que es veu que aquest tema encapçala les llistes de cançons que més sonen en els casaments del Regne Unit.
0: No m'estranya. No ho sabia, en sèrio?
1: Sí. El teu casament va sonar Your Song?
0: El meu casament... És que m'he casat dues vegades. Espera, estic pensant en el primer. No ha sonat, no. I el segon va ser per lo legal, vam anar al notari... No,
1: que ja
0: no,
1: és raro.
0: Sí, no vam fer festa. No ha sonat. Però sonarà en el meu funeral.
1: En el teu funeral?
0: Sí, sempre ho he pensat.
1: Això ho tens clar des de...
0: Sí.
1: Inamovible.
0: Sí, de moment sí. Sempre penso que, ostres, és un bon epitafi, aquesta cançó.
1: Tu vols que la gent plori a llàgrima viva, no? Vull dir...
0: Bueno, no ho sé, o que s'emborratxin.
1: Què hi penses molt, en la mort, o què?
0: Sí, suposo que sí, una mica. Sí, bueno, clar, la mort va tenir un impacte una mica prematur en la meva vida amb la mort del meu pare.

0: pare, que va morir quan jo l'any 2001, que jo tenia 21 anys.
1: Clar.
0: I clar, vulguis que no, i penses, i ara, pues, no sé, jo tinc 46, el meu pare va morir amb 51, d'un càncer d'aquests que amb 4 anys se'l van dur per davant, i ara començo a apropar-me jo, ara tinc jo l'edat que amb ell li va néixer la malaltia, el qual significa que d'aquí 5 anys tindré l'edat que tenia el meu pare quan va morir, que jo recordo el meu pare com un senyor. Saps? Mon pare era un senyor.
1: Però això passa, jo vaig a les meves ties de 78 i jo pensava, si amb 78 eres la bola de la fabada i aquestes senyores estan, vull dir, estan semblant les de Secció Nova York.
0: Sí, vull dir,
1: com a espècie hem anat evolucionant també.
0: Sí, no ho sé, però jo penso que ara el meu fill em veu a mi com jo veia el meu pare i al·lucino, em peta el cap.
1: Clar, tu ara tens 46, ara ho dèiem. És quan molts passen la crisi que li duen de la volta del pernil.
0: Correcte.
1: Vull dir, aquell moment... Ah, en parlava, ho entenc, amb,
0: sí,
1: la
0: Merche,
1: la Merche, amb la Tea Repre, sí.
0: Sí,
1: que és això, que el pernil, la primera part de la pota ja l'has escurat, ja no queda.
0: La bona ja està.
1: I ara has de donar la volta.
0: La seca.
1: I la que queda.
0: Sí.
1: Tu estàs passant per aquesta crisi de la volta del pernil?
0: Absolutament, sí, i és així, i déu-n'hi-do, ostres, és... A mi m'està suposant un sotrac, i de fet estic anant a teràpia, vull dir que vaig amb un psicòleg i tot, una cosa que jo no havia fet mai a la vida, i sí, és un moment de, com a mínim, de reflexió, no? A mi m'ho suposa, de... És la primera vegada que mires enrere, saps? Jo no havia mirat mai enrere, en plan, ostres, què has fet, no? Fas un estat de la nació i dius, com he arribat fins aquí? I comences a mirar i comences a preguntar, estàs satisfet del que has aconseguit? Ja no a nivell professional, no? Però estàs content amb la vida que tens? És la vida que volies quan tenies 20 anys? T'imaginaves que ara tindries aquesta vida? Perquè per primera vegada també te n'adones que si vols canviar-la, molt de temps tampoc te'n queda. I te'n comences a adonar que, ostres, que ja no estàs a temps de fer-ho tot. No? Jo sempre he viscut que jo sempre he estat a temps de fer qualsevol cosa en qualsevol moment, no? I ara és la primera vegada que comences a veure pues, que, hòstia, pues, que ja no, que tinc 46, que vol dir quasi 50, vol dir que estaré bé, amb sort, què, 10 anys més, 15, fins als 65?
1: Si som optimistes...
0: Fins als 70!
1: Estàs a la meitat de la teva vida, de la qual posem que el 80% és amb plenes facultats i qualitats de vida.
0: Per això, vull dir que com a molt que em queden 15-20 anys bé, i després ja... cap avall, no? I aleshores això, vulguis que no, et fa plantejar moltes coses i et fa pensar moltes coses i a mi m'ha afectat. Jo he sigut una persona sempre feliç, despreocupada, m'ho he passat pipa sempre, he fet el que m'ha donat la gana i segueixo fent el que m'ha donat la gana sempre. Però, ostres, ara... agafa una mica de vertigen.
1: M'està agafant a mi, que encara no he arribat.
0: No, però t'ho juro, I els nens, no? La paternitat, ostres, l'impacte que té la paternitat en la teva vida també és molt dur. Ara que tu estàs aquí, joder, jo sempre ho he dit, en plan, quan jo vaig tenir els nens, a mi em preguntaven, què tal, què és preciós? No, jo no, és una puta merda. Tenir fills és duríssim. Molt dur, és molt dur. I joder, jo ara penso que sense fills està molt bé. I a mi ara...
1: Clar, però ho penses amb l'avantatge que ja els tens.
0: Sí, però vull dir que jo abans de tenir fills, per mi tenir fills era una cosa que jo pensava, ostres, és una cosa que has de tenir, perquè és que la vida moltes més coses no t'ofereix. Vull dir, una de les coses que t'ofereix la vida és tenir fills, i sempre pensava, ostres, s'han de tenir fills, i una polla s'han de tenir fills. I ara t'asseguro que no, t'asseguro que sense fills està molt bé i que ja és una cosa que recomani activament. No, cadascú que foti el que vulgui i que ningú se senti pressionat per tenir fills, perquè sense fills s'està molt bé.
1: I això ho dius tu, que els tens crescudets, ja.
0: I els tinc ja amb 8 i 10 anys. Ara...
1: Comences a gaudir.
0: M'ho estic començant a passar bé.
1: Clar, ara comences a tenir la teva individualitat.
0: Exacte, quan ja són persones, ja poden parlar, ja no sé què...
1: Jo la tinc hipotecada, encara.
0: Tu estàs... Sí, tu estàs pringat.
1: Bueno, ara ens abracem.
0: Et queden 4 anyets.
1: Ah, molt bé, perfecte. Una olimpiada. Ara mateix està sonant de fons un altre tema del teu nou disc, Galàxies. Sí. En aquest cas és la cançó Més enllà dels estels, que aquesta va dedicada a algú... De qui parlaves ara, no?
0: Sí, del meu pare.
1: El teu pare.
0: Sí. La cançó que li vaig escriure està a Planoles, que és el seu paradís i és el lloc on ens va portar tota la família i ha acabat sent el nostre racó. I sempre que estic allà em sento superconnectat amb ell i una vegada més pues, em va sortir aquesta necessitat.
1: Clar, i a tu que molta gent et diu per què no fas les coses en castellà, que arribaries a molta més gent? Clar, una cançó així de profunda i tan teva, en castellà entenc que, vull dir, si penses en català...
0: Clar, és molt difícil.
1: No et sortiria.
0: Què va, a mi no. I mira que vaig començar fent música en castellà, jo, eh? Els meus dos primers treballs són en castellà. I, de fet, en el meu primer disc, el De Cabeza, que és un disc de l'any 2003, ja hi havia una cançó al meu pare, que es deia Adiós a medias, que és una... i era en castellà, però va arribar un punt que jo vaig veure claríssim que no estava còmode i que em resultava postís, i he cantat molt en castellà, i canto moltes cançons que no són meves en castellà, les canto molt, però, ostres, on jo em sento bé, jo em sento més de veritat és amb el català, i per mi no hi ha marxa enrere, no? O sigui, a la que vaig descobrir que jo ho havia de fer en català, ara em veig incapaç de fer-ho en qualsevol altre idioma.
1: Doncs va, escoltem una miqueta el Més enllà dels estels de Manu Guix.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Manu, ens comentaves això, no? Que fa uns 25 anys que va morir el teu pare, que t'enganxa sent un nano de 20, 21 anys.
1: Sí.
0: Això és abans d'anar a estudiar a Liverpool?
1: Això
0: va ser...
1: La mort és després. Jo vaig marxar a estudiar a Liverpool l'any 99, que havia just acabat el col·le. Jo vaig acabar el col·le el 98. I aleshores, al setembre del 99, me'n vaig anar a Liverpool a estudiar, a la LIPA. I vaig estar un any. I recordo el comiat de l'aeroport que em van fer, perquè a part de venir la meva família, els meus pares i la meva germana, a acomiadar-me a l'aeroport d'aquí de Barcelona quan marxava, van aparèixer tots els meus amics, doncs l'Àngel Llàcer, la Clara Segura, l'Albert Triola, tots els que eren els meus amics d'aquella època, i van aparèixer per sorpresa a l'aeroport per acomiadar-me, no? I jo vaig marxar, que el meu pare ja estava molt malalt, i de fet el meu pare es va acomiadar de mi en aquell moment pensant-se que ja no em veuria mai més, perquè ell, bueno, l'esperança de vida que li donaven en aquell moment ja era molt poca. I jo, en aquella època, no era del tot conscient de la gravetat absoluta de la malaltia del meu pare. Però, afortunadament, encara va aguantar una mica. Jo vaig tornar al juliol del 2000 i ell va acabar morint a l'octubre del 2001.
0: Hòstia, octubre 2001 és una mica quan entres a Operación Triunfo.
1: Sí, sí, clar, exacte.
0: Va... O sigui, et va tot molt ràpid.
1: Molt ràpid. Va morir el 6 d'octubre i el 21 d'octubre o 22 d'octubre començava amb Operación Triunfo. Sí, sí.
0: Sí, que no vas poder fer el període del dol, tot això, va anar pujant,
1: sí,
0: a sobre.
1: Pues sí, no ho sé, jo crec que la veritat, a nivell de calendari, OT en aquell moment a mi em va salvar la vida una mica, no? Perquè jo estava, bueno, és una merda quan se't mor un pare de càncer, o qualsevol ésser estimat d'una malaltia dura com el càncer, no? Perquè jo recordo molt la sensació d'alleugiment, saps? En el moment que se'l diagnostica, la teva vida es converteix en una altra cosa, perquè sempre hi ha una preocupació constant, no? Sempre hi ha com una llosa que et pesa en el cervell, i és que sempre hi ha un motiu per estar preocupat, perquè en qualsevol moment la cosa pot anar malament. I recordo quan va morir, cada cop i volta vaig sentir... Ja està. I vaig tornar a sentir com quan tenia 15 anys. Saps? Quan no tens cap preocupació. I va ser una mica el que vaig sentir quan va morir, a part del absolut dolor, però aquella sensació de... Bueno, ja està, no? Ja s'ha acabat el patir i no sé què, i de cop i volta, bum, estava ficat a l'acadèmia, en plan, i esto què és, no? I aquella voràgine, i aquell programa, i aquell boom absolut que va ser aquell OT, a mi em va tenir molt distret, i estic segur que em va ajudar molt.
0: I com entres tu a OT?
1: Pues per casualitat, tio. Jo tenia un estudi, el meu primer estudi de gravació, que estava al carrer Manel Girona, i un dia vaig anar al meu estudi perquè havia de recollir uns discos d'usos, o no me'n recordo què anava a buscar, i em vaig trobar la Nina, que estava gravant. I la Nina em mira i em diu: ostres, Manu, tio, ara que et veig aquí, mira, ets la persona ideal, perquè estem preparant un programa per Televisió Espanyola, que hi haurà gales, música, i tu ets la persona ideal per estar en aquest programa. Vols ser-hi? I jo pensava, Televisió Espanyola? Era l'època del José Luis Moreno, eh? I aleshores, clar...
0: Jaimito Borromeo, clar.
1: Clar, sí, i aleshores, sí, clar, jo pensava, gales? Televisió Espanyola? Li vaig explicar al meu pare, en plan, papi, diu, m'han ofert això? Televisió Espanyola, música, unes gales... Jo m'imaginava el Noche de Fiesta, saps, allà amb les plumes. I, clar, és que no sabíem què era. I el meu pare, mira, és l'últim gran consell que em va donar, i va dir, Manu, això, agafa-ho, que t'anirà bé. I ho vaig agafar. I així
0: va ser un boom increïble.
1: I, bueno, clar, sí,
0: i de fet, aquell va ser un superboom, però això continua.
1: Sí.
0: Has estat a tots els OTs?
1: Tots.
0: O sigui que el 2027 tornaràs a estar allà, eh?
1: Si m'hi volen, sí. Bueno, si ens hi volen a la Noé i a mi...
0: Clar, ella ets jefazo de l'acadèmia.
1: Bueno, la jefaza és la Noé, però jo al seu costat sempre. Sí, sí, sí. Sí. OT és una cosa que, mira, la fem perquè és que ens estimem aquest format i ens estimem la gent que el fa, perquè és que és músic, és gent amb qui treballem, doncs això, des de l'any 2001. I, ostres, jo vaig allà a l'acadèmia i és que som tots família, una mica, no? I hem crescut junts.
0: Pel que tinc entès, ets tu el que entra a l'Àngel Llàcer.
1: Sí, senyor.
0: Això no s'ha reivindicat prou,
1: Això no s'ha reivindicat prou, i l'Àngel no ho ha explicat prou, perquè sempre ho amaga, això, a les entrevistes.
0: Això no ho diu, eh?
1: Això no ho diu.
0: Va ser tu.
1: Sí.
0: Com va anar la cosa?
1: Sí, sí, doncs res, ella em va veure allà, i de cop i volta em va trucar un dia: Manu, tio, jo vull estar aquí. I jo, bueno, vale, doncs va. I aleshores jo vaig anar a parlar amb la Nina, vaig parlar amb el Toni Cruz, amb el Josep Maria Mainat, escolteu que tinc un amic que li agradaria molt venir. I ell, bueno, bueno, i aleshores el Toni Cruz, bueno, doncs que vingui un dia, que vingui un dia. I jo, Àngel, mira, pots venir, vine tal dia, tal, no sé què, i et faran una prova, et tancaran en una classe, i tu estàs allà, i ells et miraran. I ell, vale, vale, vale. I aleshores un dia va venir, tal, vine, Àngel. Sí, sí, i així va ser.
0: I mira'l. I mira'l. Explica-ho això, Àngel.
1: Exacte. I el que s'ha forrat és ell, m'entens?
0: Bueno, una mica els dos, però això és un altre tema. Que amb l'Àngel ja els coneixeu de fer musicals. Crec que el vostre primer musical junts és El somni de Mozart.
1: El somni de Mozart, sí.
0: Però com us coneixeu vosaltres?
1: De l'any 98. Doncs mira, ens vam conèixer. L'Àngel i jo ens vam conèixer. Jo vaig fer el meu primer musical, que era el que es deia El musical més petit. És una companyia que vam fundar aquí, amb el Daniel Anglès, la sí, Pili Capellades i la Susana Domènech, i jo mateix. I vam fer un espectacle al Versus Teatre, l'any 97, que es deia Tu, jo, ell, ella i Weber i Schoenberg. I aleshores un dia la Susana em va venir i quan vam acabar la funció em va presentar a un amic seu que ens havia vingut a veure, i era l'Àngel. Aleshores l'Àngel es va genollar i em va donar la mà, es va genollar. I així vaig conèixer a l'Àngel. I aleshores això va ser el 97, i l'any següent, el 98, com que el Flotats era el director del Teatre Nacional de Catalunya, d'aquella primera temporada, i ell el va inaugurar, doncs ell ens havia vingut a veure el Versus Teatre. I ens va proposar un espectacle, el musical més petit. Ens va proposar fer aquest Somni de Mozart, que en principi havíem d'estar només unes 3 setmanes a la sala petita del TNC, i vam acabar estant 6 mesos amb les entrades exaurides a totes i cada una de les funcions. I allà va ser on vam treballar amb l'Àngel i on l'Àngel i jo ens vam fer amics de veritat i des d'aleshores inseparables.
0: I el binomi Àngel Llàzar Manu Guix ja porta un porró de musicals exitosos a la motxilla, però hi ha un en concret que ha triomfat i continua triomfant com la Coca-Cola, i aquest és El petit príncep.

0: Vaig aprendre del musical El petit príncep sonant el llapis de memòria del seu creador i intèrpret, el Manu Guix, que deia que tenia mala veu, eh? Fixa't tu, aquí el teniu cantant. Quants anys porta en cartell El petit príncep?
1: Pues, si no m'equivoco, acabem de fer la 12a temporada i ara ja comencem a preparar la 13a.
0: Clar, perquè no té pinta que es vulgui deixar de veure, no. De que la gent hi va a veure.
1: La gent hi va, però és que d'una manera molt loca. O sigui, aquesta última temporada ha sigut un èxit increïble. Però és que, a més, cada temporada és un èxit increïble. O sigui, a mi em sorprèn molt, perquè és que jo vaig estar sis temporades fent d'aviador. I, ostres, és que cada temporada millor que l'anterior, cada vegada millor que l'anterior. Aquesta darrera temporada, la 12a, l'Àngel ha tornat a fer d'aviador i, ostres, una altra vegada encara millor que l'anterior. És com que no té sostre aquest espectacle. Jo no sé què ha passat aquí. Jo crec que és la conjunció de molts factors que han fet que, pues, d'entrada treballem amb una història que és boníssima, que és El petit príncep del Saint-Exupéry, que naturalment és un material de base espectacularment bo. Jo al mateix temps, pues, mira, no sé, noi, crec que vaig estar inspirat fent la música d'aquest espectacle i dic aquest, mira, aquest em va sortir bé, tu, i hem aconseguit fer una cosa que emociona molt a l'espectador i que emociona molt i que la gent ve, disfruta, és feliç i que troben en aquella horeta i 20 minuts que dura l'espectacle estan en una bombolla de felicitat i de sensibilitat i de bons sentiments, i aleshores ho concentrem en la campanya nadalenca, que ja són uns temps on estem tots una mica tous de la patatona,
0: amb ganes d'abraçar-nos
1: i amb criatures, i aleshores s'ha convertit en els nous pastorets i els pares volen portar els seus fills a veure El petit príncep, i com que cada vegada hi ha més fills i més fills i tothom té fills i no s'acabarà mai, i això, doncs, escolta'm, doncs clar, la gent va volent repetir, i jo em trobo amb famílies que han vingut totes les temporades o gent que ve diverses vegades en una mateixa temporada.
0: Això t'anava a preguntar, als teus fills, quantes vegades han vist El petit príncep?
1: Incapaç de dir-t'ho. El meu fill va venir per primera vegada que l'Àlex tenia un any i mig. I me'n recordaré tota la vida, que va estar allà clavat a la butaca, que no podia ni parlar encara, i no es va ni moure. I es va quedar allà flipat. Després va venir la Lua, també, de ben petita, que hauria tenir un any i mig o així. També, i han vingut, clar, pues, cada temporada. I les temporades que ho he fet jo, no sé quantes vegades m'han vingut a veure.
0: S'ho saben, poden fer l'aviador.
1: Mora meva! I jo encara canto cada nit la cançó del rei per anar a dormir, que és la de la Lua. El rei, la cançó del rei.
0: Que em consta que els teus fills són dels primers a qui tu ensenyes les teves cançons perquè et donin feedback.
1: Sí.
0: Astres, la cançó que parlàvem abans de l'orgia, també els hi has ensenyat?
1: Aquesta no.
0: No, ni el videoclip tampoc.
1: El videoclip tampoc.
0: A veure quin feedback et donaven.
1: Ja el trobaran, ja el veuran algun dia.
0: Aquesta no, eh?
1: Aquesta no. Massa petits encara.
0: A la Marta, la teva parella?
1: Sí.
0: Cristià, periodista de la competència, sí. Vull dir, de Catalunya Ràdio, sí, sí, sí, amb ella sí.
1: Home, i tant, amb la Marta ho comparteixo tot.
0: Li ha agradat?
1: Sí, li ha agradat molt.
0: Que entenc que la Marta la coneixes de la teva etapa a Catalunya Ràdio en Els Optimistes, no?
1: Exacte, allà ens vam conèixer i ens vam enamorar i va néixer l'amor.
0: Que t'he llegit dir, no sé si és cert o no, que te la vas guanyar quan li vas ensenyar una cançó que havies creat per ella.
1: Sí, però allà ja érem nòvios, eh?
0: Ah, val, no era un all-in, eh? De dir, pots venir un segon?
1: No.
0: Val, ho veia molt arriscat. No. O sigui, allà va ser ja lo definitiu, no?
1: Exacte, sí. Sí. Allà vaig escriure, et compro, i allà ja està.
0: Que l'altre dia, mira, Catalunya Ràdio vas fer una entrevista en relació al disc que va aixecar molta polseguera. Jo crec que t'agrada, tu, una mica provocar.
1: Bueno, ho vaig ni mirar, tio. Vaig mirar que hi havia una quantitat de comentaris que vaig dir, buf!
0: Bueno, és aquesta en què, entre altres coses, deies que tu mai demanes fidelitat a la teva parella i que per tu el sexe pot ser una forma de fer exercici, el gym sex, no?, de tota la vida. I jo me la vaig escoltar per preparar que vinguessis a obrir el llapis i tinc dos preguntes només al respecte. La primera és,
1: a veure,
0: tu no demanes fidelitat a la teva parella, ok, però tu te la demanen?
1: Si a mi me la demanen?
0: Clar.
1: Jo, mira, he arribat als... a veure, jo quan dic, jo no demano fidelitat, jo només dic que, ostres, jo he vist moltes parelles que es trenquen per culpa d'una infidelitat. I a mi això em sembla una tonteria. Si la infidelitat és només sexe, quina importància té? M'explico? I aleshores, ostres, doncs jo penso això, a mi la fidelitat és que m'és igual. A veure, jo no li dic a la Marta, Marta, a mi folla't a qui vulguis, i m'ho expliques.
0: Sí,
1: què, la té més grossa que jo?
0: No, la mortadela, no.
1: Clar,
0: home,
1: jo no estic parlant d'això, però hòstia, si és un pacte entre parella, saps? I dius, mira, escolta'm, jo crec que la vida és molt llarga i que aquest compromís de dir només tindré sexe amb tu fins al dia que em mori, és un acte d'hipocresia gegant. Que hi ha moltíssima part de la societat que no necessita
0: que cadascú foti el que
1: vulgui, experiències fora de la seva parella. Fantàstic. Però és que hi ha molta, una altra enorme part de gent que sí, que té inquietuds i que pensa, hòstia, jo durant els 40 anys que em queden de vida només follaré amb aquesta persona? No em podré follar ningú més? Hòstia, quina mena de vida és això, no? Per mi això és una castració de la teva llibertat, no? I hòstia, i la vida és molt llarga i crec que amb un projecte de parella en comú de llarg recorregut aquest espai s'ha de saber donar, no? I ja està, i no passa res. Sempre amb la política de, ei, tu fes el que sigui, però que jo no me n'enteri. Perquè una cosa és, jo puc entendre i jo puc permetre que tinguem històries fora del nostre matrimoni, però si tu, en el moment que tu te n'enteres, ostres, la gelosia és un sentiment tan instintiu...
0: Animal.
1: Que el, clar, que el dolor et corrou, per molt tolerant que siguis. Per tant, que no me n'enteri. I ja està. I jo penso així.
0: No, no, cada parella té la seva...
1: I cada parella té els seus codis i els seus tractes.
0: I el seu contracte que s'ha d'anar revisant, perquè
1: exacte,
0: si no es queda obsolet.
1: Exacte.
0: Segona qüestió, Manu.
1: Ai, ai, ai.
0: És la que, això, tu reivindiques, aquesta manera de fer exercici mitjançant el sexe, que em sembla bastant divertida. Hi ha gent que aixeca peses i hi ha gent que aixeca, doncs, altres coses.
1: Sí.
0: Ara bé, al teu parer, aquesta manera de practicar el sexe forma part de l'amor, també? Entra dintre d'aquest apartat?
1: No, és que jo desvinculo l'amor del sexe. Saps? No,
0: és depèn que... de quin sexe entenc, també.
1: Bueno, esclar, sí. Clar, jo no, vull dir, no sempre es fa l'amor, a vegades es fa l'amor i a vegades es folla, no? Uh-huh. Doncs és una mica això, i per mi aquesta intimitat, no? Aquest vincle, bueno, és una cosa molt personal, hi ha gent que necessita tenir un vincle afectiu, íntim, i notar, ostres, una reciprocitat en un sentiment per avançar cap al sexe, i hi ha qui no ho necessita. Doncs jo sóc dels que no ho necessita, a mi, no sé, m'és igual, i jo crec que en el fons això no deixa de ser una herència d'aquesta tradició, d'aquesta educació catòlico-cristiana, de la família i el sexo solo con la pareja dentro del matrimonio, i crec que tot això són merdes que arrosseguem d'un passat molt retrògrad que en el men, segons el meu punt de vista, jo em vull treure del damunt.
0: Veus, és el teu disc més íntim i personal i honest, també.
1: Sí.
0: Ho estàs explicant tot, que està molt bé. I ara, una vegada resolts els dubtes, continuem aixecant coses. En aquest cas, aixecarem l'ànim amb la cançó Love's in Need of Love Today, de Stevie Wonder.

0: Manu, què fa l'Stevie al teu llapis de memòria?
1: Oh, mira, aquest disc, el Songs in the Key of Life, em sembla una cosa tan poderosa. És un disc que Stevie Wonder crec que va gravar quan tenia 24 anys, o així, més o menys, i va ser un disc molt, molt ambiciós en aquella època, on se li va donar màniga ampla per fer el que ell va voler, i és un disc, una vegada més, on ell pràcticament toca tots els instruments, i aleshores, a mi, és un disc que té la capacitat de canviar-me l'estat d'ànim cada vegada que me'l poso, no? I és com... I trobo que això no tothom ho aconsegueix. I és un disc que l'agafis per on l'agafis, te l'escoltis per on l'escoltis, per la meitat, pel final, al principi, és igual. Aquesta és la primera cançó, és la cançó que obre el disc. I no sé, a mi, ja et dic, em transmet molta felicitat, molta felicitat.
0: Això és el que sonava a casa teva quan tu eres petit?
1: Sí, bueno... No, això ho vaig descobrir jo més endavant. A casa meva, quan era petit, sonava més Lluís Llach, George Mustaquí...
0: Més cançó d'autor.
1: Sí, la Maria del Mar Bonet, Serrat, Mames and the Papas... Beach Boys...
0: Tria,
1: No. Jo vaig tenir molta sort a casa, en aquest sentit. Però vaig ser jo després que vaig anar entrant en aquest món del soul i arrel d'estar a Liverpool, que allà vaig descobrir molta música i vaig estar escoltant molta música sense parar, i allà m'enamoro de Stevie Wonder.
0: Que estem a punt d'acabar, però...
1: Ja?
0: Sí, clar. Però abans de tancar la paradeta,
1: què?
0: Crec que la gira de Galàxies va començar divendres passat o dissabte al Festival d'Estrenes de Girona.
1: Sí.
0: Què tal el primer dia, sensacions?
1: Va ser un subidón, eh? El que passa que va ser dur perquè vam haver de fer dos passes. O sigui, vam fer un passe a les 8, de 8 a 2 quarts de 10, i després un altre de 2 quarts d'11 fins a les 12.
0: Mira, com els musicals.
1: Com els musicals. Buah, tio, vam acabar fets pols. Però la veritat és que va anar molt, molt, molt, molt bé. Estic molt content. Estaven a rebentar els dos passes, i ara arrenquem tota una gira que ens portarà per tot Catalunya i que culminarem el 24 d'octubre a la Sala Apolo, dins del Festival Empremtes, que això em fa molta il·lusió, també.
0: Que avui tens actuació, no?
1: Ja, avui tinc actuació al Casino de Barcelona, sí.
0: I crec que després vas per Sant Jordi, estàs a Castelldefels.
1: I per Sant Jordi estic a Castelldefels, el 25 estic al Mirall, no sé com es mira el Blanc, no, i el diumenge a Botarell, mira el camp, dissabte estic a mirar el camp i diumenge a Botarell.
0: Manu Guix and the Veterans.
1: Manu Guix and the Veterans, man.
0: Que jo li he preguntat, Manu, però aquí t'amagues darrere el piano? I m'ha dit, no, vine, que aquí,
1: sí, sí, sí.
0: Aquí es posa Dona Mortadela. El Manu. Doncs, Manu, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem. Podem tancar amb Counting Crows?
1: Ostres.
0: O podem tancar amb Eric Clapton i My Father's Eyes?
1: Claríssim, Eric Clapton, My Father's Eyes, per favor.
0: Sí, és la que sí. Ho tenies claríssim, eh?
1: Sí. És que, buf, mira, això és boníssim.
0: Doncs ara marxarem amb ella. Manu Guix, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Amparo Pérez a la producció i realització, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i recordeu que dijous celebrem el Sant Jordi amb vosaltres, les vostres cançons i les vostres històries.
1: Ah, amb aquesta orgia radiofònica.
0: Exacte, t'has quedat amb això, eh? Que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb l'Eric Clapton.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: Primer dia de col·le.
2: Neguit. Il·lusió. Sorpresa. Nervis.
1: Estic nerviós.
2: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus.
3: Si us toca matinar, intentarem que sigui amb un somriure.
4: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
5: I amb molta responsabilitat us agrairem que ens escolliu per informar-vos.
2: Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
1: Estic nerviós.
2: Té a Hansi Flick.
6: I think the match is okay.
2: Nosaltres, sí que Rodríguez.
7: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
2: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el sí que Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça, Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: La ventana. Cadena Ser Panadés Garraf.
1: ¿Te imaginas terminar el verano bajo la luz de la luna entre un circuito de agua estalaso y música en directo? El próximo 28 de agosto vive la exclusiva noche en el spa del Hotel Le Méridien Ra. Acceso al spa nocturno, cócteles, snacks y música en vivo en un entorno único frente al Mediterráneo. Reserva ya tu experiencia en regalalmra.com o llama al 977-69-4200. Le Méridien Ra, el lujo de desconectar.
2: Vaya lío. ¿Te mudas?
3: Sí, pero solo de pensar en mover los muebles me estreso.
2: Pues llama a Eje Moplas. Te desmontan, embalan y montan todo con total seguridad y sin complicaciones.
3: ¿Ah, sí?
2: Sí, y puedes contratar la mudanza por horas o con presupuesto cerrado.
3: Perfecto. ¿Qué número tienen?
2: Apunta. 664-56-76-83. Eje Moplas. Mudanzas profesionales en Vilanova i la Geltrú y todo el Garraf.
4: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Gestionar una empresa és prendre decisions cada dia, i no totes es poden improvisar. Fiscalitat, contractacions, nòmines o canvis normatius. Quan tens informació clara, decideixes millor. A Gestingral assessorem empreses per anticipar, planificar i convertir les obligacions fiscals i laborals en decisions ben preses. Parlem d'empresa, parlem del teu negoci, amb criteri, amb temps.
5: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
6: Este verano, descubre la propuesta gastronómica abierta al público del Hotel Le Méridien Ra. El menú mediodía de la Terrassa del Mar, desde 42 euros. La cocina de proximidad del restaurante Deo y el ambiente mediterráneo del nuevo San Salvador Beach Club. Frente al mar, cada comida se convierte en una experiencia. Saborea el Mediterráneo llamando al 977-69-4200 y reserva en los restaurantes del Hotel Le Méridien Ra.
7: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. Després de Nosaltres és un musical de Jumon R i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en bi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas.
8: La nostàlgia va guanyar.
7: Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
9: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Eva Serna, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Has anat a nadar avui?
1: No, avui no, vaig a nadar.
0: Quantes vegades hi vas a nadar a la setmana?
1: A veure, nadar, ja no es pot dir nadar, però bueno, intento, vaig a la piscina. Dos cops, normalment.
0: Dos cops a la setmana.
1: Els dies que no venen els rois de Guzmán, que em deixen... Aquests dies...
0: Cao, esgotada.
1: Sí, totalment.
0: Si a l'abril a tu t'haguessin dit que podries anar a nedar dues vegades a la setmana, què haguessis dit?
1: A l'abril em van donar el diagnòstic que em quedaria, que estava paralítica, que no tornaria a caminar.
0: Això vol dir que de coll en avall,
1: no, de
0: o
1: cintura,
0: de cintura sí, en avall, no et podies moure?
1: No, pues bueno, no
0: t'ho haguessis creuat?
1: No.
0: D'on va venir aquest diagnòstic?
1: Fa dos anys i mig, més, em van diagnosticar un leiomiosarcoma i, bueno, estava en metàstasis 4 i és inoperable, això ja m'ho van dir des del primer dia, i, bueno, tinc diversos tumors per tot el cos i els que, bueno, tinc uns a les vèrtebres, que són els que, bueno, estaven allà i, bueno, vaig començar amb les quimios i tal i no m'havien donat guerra, però aquesta Setmana Santa, com que no marxava a vacances, vam pensar, mira, doncs farem alguna cosa. I un dia estava caminant amb el meu germà, que havia vingut de fora, i l'altre estava en una cadira, que no podia, ja no podia moure'm.
0: I és que quan es té un càncer, com tu tens, el camí per recuperar-se és llarg, és complicat, però encara ho és més quan de sobte i sense esperar-ho el teu cos no reacciona, et
1: clar,
0: quedes sí, quieta.
1: Sí, perquè sí que portava dos anys amb quimios, una havia funcionat, després va deixar de funcionar i van començar amb una altra línia. Bueno, però jo, a pesar de que tenia molts dolors, però tenia una vida normal, perquè anava, sortia, pujava, tal... Però després amb això ja no, clar, de moment ja no. O sigui, amb el nou moviment dels tumors va ser ficar-me al llit.
0: Clar, és el càncer, suma-li això. Pau Puig, bona tarda.
2: Hola, Laura, bona tarda. Mira, el que comentàveu es defineix com una afectació neurològica derivada del càncer. Passa quan un tumor maligne ha causat una lesió medular o un dany cerebral que afecta la mobilitat del pacient. I això fa que aquestes persones hagin de sumar un nou tractament a aquest camí llarg i complicat. Per fer-ho més fàcil, l'Institut Català d'Oncologia i la Guttmann es van unir ara fa uns 10 anys per millorar l'atenció d'aquestes persones per tractar aquestes afectacions neurològiques i fomentar també la recerca. I ara aquest estiu han signat un conveni per garantir-ne la continuïtat.
0: Eva, tu ara ho deies al principi, la Guttmann, tu estàs en aquest programa de rehabilitació. Què ha significat per tu?
1: Tot. Sí. Quan estava a un llit i no podia ni moure un dit, després vaig començar a moure un dit una mica i em van dir, bueno, això, Eva, serà un camí que no sabem, no sé, encara, clar, em van posar el tractament, per decir, el tractament que necessitava, però no sabien els anys fins on havien arribat i com quedaria. Això era, clar, doncs temps. Em van parlar de la Guttmann. També em van dir que havia que passar uns requisitos. Si no, no. Clar, jo volia marxar a casa meva ràpidament, que vinguessin i que em valoressin i que em diguessin que sí. Així que els 20 dies dije, me voy. I, bueno, i clar, jo quan van venir, clar, venen quatre professionals i et valoren tot. O sigui, no es van deixar cap racó de lo sientes. I quan em van dir que sí, o sigui, jo ja, bueno, al·lucinada. Perquè sí que és cert que a l'hospital ben bé tampoc no sabíem en què consistia el tractament. No sabien dir-me... Bueno, i ells, bueno, m'ho van explicar. Bueno, doncs vindrem a casa teva, i treballarem aquí. Bueno, jo pensé, vale, pues... I tant que treballar.
0: I treballar
1: és la part... Això és, treballar.
0: És que ara hi entrarem, però és que, clar, tu deies de no poder moure un dit... I ara has vingut aquí, vas amb cadira de rodes.
1: Sí.
0: Però els oients no ho saben, però ara abans d'entrar has pujat unes escales per anar al lavabo.
1: Sí,
0: tu sol, sí, bueno, sí, assistida, sí, amb amigues,
1: sí.
0: Però has pogut posar-te de peu.
1: Sí.
0: Tu en el primer moment que et diuen, és que, clar, imagino que la por era el que més et va afectar, no? Quan et diuen, és que potser no podràs tornar caminant, potser no podràs tornar a ser independent.
1: És que, clar, o sigui, clar, és que jo el que tenia és moltíssima por. I... Després, també perquè era una cosa en la que jo pensava que no podia fer res, que era com, bueno, ara el teu cos, però no, quan venen ells i te dicen, no, no, o sea, vamos a trabajar. Clar, ells no em van dir, sortiràs corrents, però no, te treuen tota la por que tu tens. O sigui, te donen una llum. O sea, jo estava en un pou i ells són la llum, totalment. Mm.
2: Comentaves que per entrar en aquest programa es demanen uns requisits. Com vas entrar-hi, tu?
1: No, a mi em va posar en contacte la meva doctora de paliatius. Uh-huh. Suposo que va parlar amb Goodman, va dir, doncs, tinc una pacient, tal, i ells són els que van decidir si venia. Però, no, jo no, sí.
0: O sigui que van ajudar des de l'Institut d'Oncologia.
1: Sí.
0: I una de les persones que hi ha darrere d'aquest tàndem entre la Goodman i la ICO és la Gala Serrano, que és la cap del Servei de Cures Paliatives de l'ICO l'Hospitalet. Doctora Serrano, bona tarda.
3: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com d'important és per una persona com l'Eva, que ha patit tantíssim, comptar amb aquest suport com el que oferiu?
3: Espera, disculpa, repeteix, és que us sento una mica lluny.
0: No, deia que,
3: aviam, torna.
0: Que com d'important és per persones com l'Eva, que han patit tant amb tot el procés oncològic, tenir aquest suport per tornar a ser independents, per tornar a tenir la mobilitat.
3: Clar, és molt important, bueno, tal com ha explicat l'Eva, que la veritat és que bueno, testimonis com l'Eva i els pacients que anem portant a la Goodman, doncs és bàsic tornar a recuperar, no?, una mica la funcionalitat que ells tenien prèviament i saber que poden anar cap endavant, no?, amb tot l'esforç que això suposa, òbviament. Però sí que és el que intentem treballar el màxim possible i el més precoç possible, que puguin recuperar la seva activitat prèvia, no? Almenys que no empitjorin. Per tant, jo crec que això, bueno, aquest testimoni de l'Eva ens anima a continuar pues, malgrat totes les dificultats o malgrat una mica el que comentava ara l'Eva, no? Intentar que siguin els candidats més ideals perquè també ells puguin treure el major profit.
2: Clara, parlaves dels candidats. Quantes persones es poden tractar en aquest programa?
3: Bueno, no hi ha límit, perquè la idea és que això vagi cap endavant i que cada vegada podem posar més persones en aquest programa. Quan parlem una mica de candidats, o això que ara es referia a l'Eva, que és que és molt important que el pacient no estigui justament en curs, no?, de rebent, per exemple, una quimioteràpia o que estigui hospitalitzat, no? Quan el tenim hospitalitzat en l'ICO, en l'Institut Català d'Oncologia, rebem un tractament i a la millor sí que perden la funcionalitat de les cames, que si estan en curs de tractament en quimioteràpia, que a més són tractaments forts, que baixen les defenses, clar, en aquesta situació, tot i que el pacient, no, ens passa que vol anar cap a la Goodman perquè ha perdut la mobilitat, però clar, no podem portar-lo perquè necessita dels tractaments amb quimioteràpia, necessita de totes unes cures que la Goodman no és el seu expertís, no és la seva l'activitat que fan, perquè a més tampoc no poden seguir el tractament rehabilitador, no? Això, ara que comentaves que fa 10 anys, que quan van començar intentaven que fossin tots els pacients possibles, però quan el pacient estava en curs de tractament, clar, doncs ens trucaven, mira, Gala, que no va bé perquè li han baixat les defenses o té dolor o no està bé, llavors al llarg del temps hem anat apurant una miqueta i sobretot perfilant quins serien els pacients que realment quan vagin puguin treure el màxim profit, no?
0: I quan entren al projecte és gratuït per a aquests pacients?
3: Sí, absolutament, perquè a més són dues institucions que treballen amb la comunitat i el pacient no té cap mena de cost.
0: Clar, perquè se'n pugui beneficiar tots els que ho necessitin.
3: Exacte, no? És a dir, simplement és que, bueno, que perdin la funcionalitat, com ha explicat l'Eva, i sobretot que puguin tenir aquesta possibilitat de mantenir bé un tractament rehabilitador. Tant si decidim que el pacient ingressa directament de l'ICO, va directament a una planta d'hospitalització de la Goodman, que llavors ha de passar per també un tractament rehabilitador molt intensiu, o en el cas de l'Eva, que ara estava explicant, si podem oferir aquest tractament també a nivell de domicili, que llavors és ideal pels pacients, no?
0: Perquè tal com s'adapta explicar a la realitat del pacient, tant el tractament com la manera que es fa.
3: Exacte, o sigui, sí, és a dir, nosaltres dissenyem una miqueta quin seria el millor pla pel pacient, conjuntament amb els companys de la Goodman, eh? O sigui, jo soc la persona una mica que canalitza aquesta informació i cap a la Goodman. Llavors, quan fem la valoració completa del pacient, doncs es decideix si és que ha d'estar ingressat a la Goodman o si pot anar a les consultes externes de la Goodman, o sigui, via ambulatòria, o si el pacient, quan surti de l'ICO i vagi a casa seva, és quan activem l'equip de Goodman, que seria el cas una mica del que explica la Eva.
2: Clar, Eva, parlàvem d'aquest tractament individualitzat que es fa a cada pacient. En el teu cas, què et fan treballar? Com és una sessió?
1: Una sessió de l'EASE és arribar a casa. Bueno, clar, hem anat canviant molt, però doncs el primer dia, clar, jo venia de... La rehabilitació que et fan a l'ICO és una mica, doncs, bueno... que et moguis una mica, que intentis fer, però clar, ells arriben a casa i te dicen no, una mica no és, agafa al principi lo podia moure, però doncs puja el peu fins aquí, és que no puc, sí pots,
0: són durs,
1: sí. No t'ho imagines, jo he fet tota la meva vida esport i jo no, això és molt dur, molt, perquè a més no tenen pena. No, o sigui, no, les da igual si et fa mal perquè no has dormit o perquè no te dona temps ni explicar-li res. O sigui, és, vamos, dale, tenim una hora i aquesta hora l'aprofitarem.
0: I ara, per exemple, què fas quan venen?
1: Bueno, ara ja ho fem de tot. A veure, és que jo he passat, ja t'he dit, de no moure'm, a comentar-li a Valentín o a Tomàs, que són els dos. Doncs mira, tinc una amiga que té una casa, que té moltes escales, i ja no podré anar a casa seva, perquè no podré baixar tantes escales. Vamos a hacer escaleras. O sea, i ens vam passar per dia tota la tarda pujant i baixant escales, ensenyant-me a baixar escales. O jo he nedat també, sempre. I sempre m'agrada, bueno, sempre he nedat. I... una tarda, doncs la va agafar Valentí, doncs m'agafo aquesta tarda, anem a la piscina i t'ensenyo exercicis, perquè tu, jolín, tu saps el que és això per mi? O sigui, és que, i ja no és això, és tot. Si et veuen que tenen les cames inflades, doncs parlen amb Mireia, amb la infermera, amb la doctora, o sigui, i ja te truquen de seguida. O sigui, és que no és que estiguin només, és que estan en tot. O sigui, ho tenen en compte tot.
0: I és cada dia? O...
1: No, ojalà, no. No, això és una cosa que, clar, jo suposo que al final és un tema de pressupostos. Sí que és cert que és gratuït, però són 10 sessions ampliables a 12. I després ja està. Clar, suposo que hi ha pacients i pacients, i posar unes sessions fixes a mi, clar, a mi com a pacient em sembla, no sé, clar, jo, perquè jo voldria fer moltes i ja m'estan acabant.
0: Clar, doctora Serrano, això deu ser complicat també. O s'ha mirat de poder fer-ho, de poder ampliar-ho?
3: Bueno, clar, que per nosaltres també som institucions que, no?, que espero que també ens sentin els polítics de sí, sanitat, perquè sí, realment és el que diu la Eva. O sigui, afortunadament tenim aquest programa, però tant de bo fos molt més mantingut en el temps, no?, i que pugui arribar doncs a tots els pacients, que cada vegada doncs en tenim més, cada vegada, doncs, com ja sabeu, es tracta el càncer, afortunadament augmenta la supervivència, i això fa que els pacients tinguin efectes secundaris. Per tant, bueno, sempre, no?, és un tema que tant a l'ICO com la Goodman, òbviament es demanaria que aquests programes fossin més amplis.
1: Sí, clar, sí. Jo, clar, tu ara, com a pacient també ho demanaria.
0: Tu ara què vas? Per quina sessió vas, Eva?
1: Jo ja estic, mira, ja me queden només 3 sessions. O sigui que tinc la valoració amb la doctora el 14 i ja acabarem. O sigui, 3 sessions que les exprimirem al màxim.
0: Home, i tant.
1: Encara que ja t'he dit que de veritat... bueno, és que no sé, és que no sé explicar-ho, o sigui, en paraules. És que això és donar-te... Treure't la por, això és... És que és tot, sí, perquè, clar, està clar que la quimio et para els tumors i la necessitem, o sigui, és el que m'havia, en el meu cas, em pararà l'enfermetat, però, jolín, de com ho pots viure, saps, de viure d'una manera o una altra, suposo que hi ha gent que li fa, no sé, li fa mandra o no sé, cada un és com és i té el caràcter que té, però jo sí... m'escolta algú que no digui mai que no a la possibilitat de treballar amb ells, o sigui, no, que no digui que no.
0: Clar, perquè, doctora Serrano, quins professionals hi treballen aquí? Perquè imagino que tot aquest canvi de la por no ve només d'un fisio, no? Deu haver com molts més professionals a les sessions.
3: La Goodman, no refereixes?
0: Sí. Bueno, a les sessions, a no sé si hi ha també psicòlegs, si hi ha, no sé.
1: Sí, bueno.
3: Sí, sí, sí. Bueno, n'hi ha diferents programes, eh? La Eva et pots explicar millor el que es venen a casa, però que, clar, no només està pues, el fisio, terapeuta, sinó que també n'hi ha teràpies ocupacionals, està el treball social, està el psicòleg, està la metge rehabilitadora, és a dir, que com diu, és un tractament que es fa molt de manera integral, és a dir, contemplar no només la part funcional, sinó també la part psicològica i també la part de treball social, no? Per exemple, una de les coses que també mirem molt a l'hora de transferir, no?, un pacient de l'ICO a la Goodman és el paper del cuidador principal, no? Com diu la Eva, és fonamental aquest suport, no? Perquè la Eva ha de fer molts exercicis, ha de fer molta rehabilitació, però ha de comptar amb una xarxa que també sigui potent i també ajudar al cuidador, no?, a cuidar i a saber cuidar bé.
0: Sí, sí. Ara heu renovat per 10 anys més. L'objectiu seguirà sent fer aquesta col·laboració, no? Imagino, fins sempre, fins que es necessiti.
3: Sí, sí, sí, absolutament. I una mica el que comentava, no?, que tant de bo puguem ampliar, sobretot no?, els tipus de pacients, que cada vegada escurcem més el temps que puguem transferir bé el pacient, no? És a dir, que pugui arribar més gent, òbviament, no? I com diu ella, que pugui ser doncs, més perdurable, perquè tot i que els hi fan deures, com diu l'Eva, que és molt intensiu, vull dir que després es queden amb deures a casa, però clar, és veritat que aquesta confiança que et dona el professional que ho està fent a casa, però això dona molta seguretat, no? Tant al pacient com a la família, que per nosaltres és un pack molt, molt important.
0: Eva, si ara ja sé que ho has dit, que s'animi, però si algú ens està escoltant i té el mateix problema que has tingut tu, què li diries? Que no tingui por? Què li diries?
1: Sí, això. El primer, a veure, sí, que no tingui por. El que passa que la por és...
2: Bueno,
1: sí. Que tinguin confiança, llavors. O sigui, que confiïn en... que tinguin confiança. Encara que tinguis por, bueno, confia en el que ells te diran i per adelante. O sigui que, a veure...
0: I per adelante.
1: Sí,
0: és que no hi ha una altra manera de dir-ho.
1: Sí, perquè a vegades sí que serà el teu cos el que digui que no. Jo, en el meu cas, porto quasi 3 anys de no. I, però sempre també hi ha algun sí. Doncs agafa't aquest sí, perquè aquest és el que et farà tirar per endavant.
0: M'encanta, agafa't el sí, sí sempre. Sí. Doctora Gala Serrano, cap del Servei de Cures Paliatives de l'ICO d'Hospitalet i Eva Serna, pacient, moltes gràcies per parlar-nos d'aquest projecte de l'ICO i la Goodman, que ajuda els pacients de càncer a recuperar-se d'aquestes lesions neurològiques. Per 10 anys més de col·laboració. Moltes gràcies.
1: Gràcies
3: a vosaltres. Bona tarda.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Al balcó, Laura Polo Dalfó.
1: Anna Pijuan, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què recollim del dia d'avui?
2: El minut de silenci a Roda de Barà. Familiars i veïns s'han reunit per homenatjar les dues víctimes, una mare i la seva filla de 18 anys, que mor aquest matí després que dissabte quedessin ferides de gravetat per la caiguda d'un mur durant els aiguats. Ha estat fa pocs minuts, a les 7, i allà hi tenim des de la plaça de l'Ajuntament a la Cristina Artacho. Cristina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs aquí una cinquantena de persones entre veïns del municipi, també autoritats, entre les quals doncs l'alcalde Pere Virgili, també alcaldes de municipis veïns com el Vendrell i Creixell, que també van quedar molt afectats pels aiguats d'aquest cap de setmana, s'han reunit per recordar aquestes dues víctimes, aquesta mare i aquesta filla, que des de dissabte estaven en estat crític després de ser ferides en els aiguats a Roda de Barà. No eren veïnes del municipi, tampoc hi tenien una segona residència, sinó que el que feien era treballar en una de les paradetes del mercadet del port esportiu que es munta cada estiu. Precisament mentre estaven allà dormint, la força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. També va resultar ferit l'avi, però per sort va ser en estat lleu i ja ha estat donat d'alta. Així que aquest moment de record, aquest minut de silenci, que com escoltàvem s'ha trencat amb uns aplaudiments per recordar aquestes dues dones que malauradament han estat mortes pels aiguats. Per sort, tot i els aiguats d'aquest cap de setmana i també dilluns a Tarragona ciutat, no hi ha més ferits greus.
2: Moltíssimes gràcies, Cristina.
3: Adéu, bona tarda.
2: I seguim en política. Junts ho ha tornat a intentar i ha registrat avui al Congrés la llei perquè Catalunya tingui competències en immigració. Ho fa amb aquests arguments.
4: Catalunya no té capacitat d'acollida infinita, i això cal dir-ho. No podem atendre la Catalunya dels 8 milions, per tant, la Catalunya dels 10 milions del president Illa és no només inviable, sinó absolutament irresponsable. Estan posant en risc el model català, estan posant en risc el nostre estat del benestar i ens aboquen a la precarietat i també a seguir empobrint a la classe mitjana i treballadora de Catalunya.
2: És el mateix text que fa més d'un any no es va aprovar pel rebuig de Podemos, que assegurava que era una llei racista. L'escrit recull que caldria augmentar la plantilla dels Mossos fins als 26.800 agents l'any 2032 per assolir les competències. I seguim, perquè avui hem sabut que Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta, malgrat que la Moncloa apuntava inicialment al 9 de setembre. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha retret al govern que plantegés fer la compareixença el dia 9.
5: Es lamentable que se haya propuesto la fecha del 9 de septiembre y esperamos que por lo menos la semana que viene tengamos la oportunidad de tener un debate serio sobre esta cuestión en el Congreso.
2: I la portaveu del PP, Esther Muñoz, diu que el president haurà de donar moltes explicacions.
6: Ha comparecido antes la primera ministra danesa para dar cuentas en su parlamento de la posición de su país con respecto a Ceuta, que el presidente del país que ha dicho que había sido atacado. Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder.
2: Sánchez haurà de respondre a totes les preguntes de l'oposició, especialment al PP, que ha sigut molt dur amb el partit durant aquesta crisi. També hem sabut aquest matí que l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat. Això ha permès aixecar el confinament dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que s'havia decretat per la presència de fum. També han pogut tornar a casa la trentena de veïns que van ser desallotjats per la proximitat de les flames.
7: Me asusta un poquito, sí, sí.
8: Me acerqué por la ventana a mirar y pues vi humo.
9: Quan senties el soroll dels famosos avions, helicòpters, digo, ostres, aquí passa algo.
7: Lo hemos visto de muy cerca, sí, desde la ventana.
9: Depèn de com venia l'aire, sí. Se sentiu l'olor de cremar.
2: El foc ha cremat 54 hectàrees de terreny forestal. Els agents rurals, en col·laboració amb l'Unitat de Medi Ambient de Mossos, han obert una investigació per esclarir les causes del foc i determinar si va ser provocat o no. Hi ha més d'una vintena de dotacions terrestres treballant perquè el foc no propagui més, però tot i l'optimisme, el tinent d'alcalde Albert Valle ha demanat prudència.
10: Recordar que encara hi ha focus actius, focus secundaris actius en el perímetre de l'incendi, i això doncs ens obliga a ser molt prudents a tots plegats, doncs, i a demanar aquesta col·laboració ciutadana que fins ara hem tingut, que esperem que es pugui continuar doncs, durant les properes hores.
2: Collserola és un punt sensible. Si se'ls escapa el foc, la superfície afectada pot ser grossa i ho tenen molt estudiat. La setmana passada justament ja havien fet un simulacre a la mateixa zona de Canyelles on va començar l'incendi. I canviem a la plana internacional perquè al Nepal hi ha hagut una riuada que ha deixat almenys 95 morts i més de 900 desapareguts, 500 turistes, dos d'aquests amb nacionalitat espanyola, segons les autoritats nepaleses. El fenomen s'ha produït a 8:45 hora local al districte de Rasua, que fa frontera amb el Tíbet. Entre les possibles causes s'apunta un terratrèmol que hauria provocat una esllavissada i per ara s'han rescatat 29 persones. Avui també ha sigut l'últim dia de judici per la companyia Meta, de la que en formen part les xarxes socials Instagram i Facebook, que ha estat condemnada per fomentar l'addicció als menors a les pantalles i no fer res per impedir-ho. Últim dia de judici, diem, perquè Meta ha acordat pagar 17.000 milions de dòlars per tancar el procediment. L'empresa s'ha compromès a protegir els usuaris adolescents amb una verificació d'edat i notificacions per avisar que porten molt de temps consumint contingut a xarxes. I també hem de comunicar la mort de l'actor britànic Tim Curry als 80 anys. L'estrella del cinema va donar vida al pallasso Dit i va ser protagonista a pel·lícules com Sol a casa o The Rocky Horror Picture Show.
1: Grans pel·lícules i grans actuacions. I anem als esports. Avui no tenim graderia perquè hi ha carrusel a partir de les 8 pel partit del Madrid amb la Reial Societat, però us hem d'explicar dues notícies d'esports. Mira, ja t'he posat la sintonia i tot de la Núria.
2: Sí, no? Que fort. Soc Núria Vilamala.
1: Ara és Núria Vilamala. Explica'ns les notícies esportives.
2: Doncs, a menys d'una setmana per la final del mercat de fitxatges, el president del Barça, Joan Laporta, ha comparegut davant dels mitjans del club per dir que la porta està oberta per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, a les seves llistes.
11: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres doncs, estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
2: Ho ha dit en resposta a informacions que diuen que l'Atlètic es planteja vendre'l a algun equip que no sigui el Barça. I també Laporta finalment ha decidit suspendre l'homenatge previst als futbolistes de la Roja i celebrar, ha dit, un acte d'exaltació de l'estelada al Camp Nou. La decisió arriba després de la polèmica de les agressions a ells per part de policies aficionats blaugranes que portaven estelades.
1: Veurem què passa demà al camp. Gràcies, Èlia.
2: A vosaltres.
1: Jordi Carbó, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
1: Dia gris avui, eh? Almenys sí. Aquí a Barcelona, no ho sé.

0: afegit, a diferència d'ahir, d'humitats altes, és a dir, amb una marcada sensació d'aixafogó.
1: Això sí que és veritat, hi havia molt d'aixafogó al matí.
0: Sí, de fet, aquests núvols, la mica de pluja que han deixat, algunes gotellades i que durant la tarda ha entrat bé marítim, doncs això, i per una persona com tu de Ponent,
1: clar,
0: suposo que tens
1: la humitat
0: un
1: punt
0: extrasensible, no?
1: De,
0: si a nosaltres ja ens fa mal, els que no esteu habituats encara molt més. Doncs paciència, perquè bé, poder algú havia confiat en que ja s'havia acabat l'estiu i aquestes coses, però cada any passa el mateix. Fins que no es refredi la temperatura, fins que no baixi la temperatura de l'aigua del mar, calor i xafogó en continuarà fent. I demà, més que avui. De fet, aquesta nit, tot i que ara no hi ha núvols, a partir de la mitjanit sí que arribaran núvols, especialment a la costa i al prelitoral, que seran abundants fins demà al matí, no tant com avui, alternant amb més estones de sol, però denotaran encara més humitat. Per això, aquesta pròxima nit, és molt probable que la mateixa ciutat de Barcelona, durant tan sols una estona, es baixi dels 25 graus, de manera que de nou fregarem una mínima tòrrida, però això passarà a molts punts del litoral, de l'Empordà fins i tot, i a tot Catalunya mínimes de 20 a 25 graus, tan sols alguns punts de la Catalunya central baixarà una mica més. A la tarda farà més sol, i amb alguns núvols, però bàsicament sol, i temperatures una mica més altes que avui, com dèiem, a més humitat, sensació marcada d'aixafogó, i tot apunta que la setmana acabarà amb temperatures encara més altes, les màximes.
1: I la setmana que ve ja ens diràs si comença a baixar això o què?
0: No, tampoc.
1: Bueno, no. Què hi farem? No passa res. Ho seguirem demà, a veure si canvia alguna cosa, ni que sigui.
0: Aquí estarem pendents i il·lusionats fins i tot en veure un canvi.
1: Clar que sí. Gràcies, Jordi.
0: Salut, fins
1: demà. Adéu. En Lluís Colomés, del control de so. Ara són les 7:28 d'aquest dimecres 26 d'agost del 2025.

0: Últim dimecres del balcó d'estiu i últim dimecres del gran reemplaçament. Ja tenim aquí el Dani Ruiz. Dani, hola.
1: Què tal? Bona tarda. Quina pena, Laura.
0: No, molt trista, eh? Uh-huh. Molt, molt trista. Cada setmana, ja ho sabeu, el Dani ens porta històries que trenquen prejudicis juntament amb la Xaima Rajdi i el Shaun Devnath. Avui no ven sol.
1: Home, vinc molt, molt ben acompanyat.
0: Amb qui vens? Presenta-la tu.
1: Xaima Rajdi.
0: Xaima, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què
0: per
2: tal?
0: Per fi et coneixem.
2: Per fi, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Que bé, moltes gràcies per tot el que has fet. Jo li he anat donant les gràcies al Dani, però bueno, també anem per tu i el Xaun.
2: A vosaltres per l'espai.
0: Xaima, Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, Laura, conec la Monique Macon fa moltíssims anys, abans de que fos finalista del programa d'Eufòria.
0: Dis-ho, per qui no la conegui,
1: eh? De 3CAT, efectivament, uh-huh. I molt abans inclús que comencés a cantar, fixa-t'hi. La Monique porta sent una corranta moltíssims anys, és el que més admiro d'ella, i s'ho ha tingut que treballar molt, molt dur per obrir-se camí en aquest món de, permeteu-me, blancs. I per tot això em fa moltíssima il·lusió que acabem aquesta secció del gran reemplaçament parlant d'ella.
0: De la Monique.
2: Sí, vam anar fa uns dies a Nou Barris per conversar amb ella, uh-huh. I vam parlar dels prejudicis que l'han acompanyat durant la seva vida.
0: Que deuen ser molts.
2: Molts. I a més, quins estereotips trenca pel fet només d'existir?
3: Monique,
4: Oli.
3: Quins estereotips trenques tu?
4: Vale, diria que sóc una dona afrocatalana, que no tinc un cos normatiu i que, a part, destacaria sobretot que no només canto soul i blues, que puc cantar altres gèneres i que tinc molta versatilitat per poder fer-ho.
3: I a més, ara ets una estrella de TV3.
0: A veure, ha dit afrocatalana, no normatiu,
1: cos no normatiu.
0: El cos... I una cosa que volgut destacar, soc negra i no canto altres, no canto jazz, sol canto altres coses, eh? Molt important això.
1: Efectivament, això és molt important per ella. La Monique Macon és del barri de les Roquetes, a Nou Barris, a Barcelona, tot i que ara viu a la Prospe, i com deia la Xaima, ara és una estrella de l'univers TV3.
0: Això també li ha fet molta gràcia.
1: Totalment. De família cameronesa, va començar a cantar per casualitat als campaments del Casal de Joves de Roquetes, d'on ha sigut part tota la seva vida.
2: I això és molt interessant, no?, que el fet de ser negra ja l'encasilla una miqueta a un tipus de gènere específic, mm-hmm. Tot i que no és l'única cosa que canta, no?
0: I ella n'és conscient d'això.
2: Exacte.
4: Jo crec que també la meva inexperiència ha sigut com també la curiositat de poder explorar moltes coses, però sí que he sentit un mm-hmm. encasillament a l'hora de decidir o de voler cantar, sobretot pues, amb tot l'àmbit de música negra, el que és el funk, el blues, el soul, el jazz, són gèneres amb els que he crescut, que m'agraden molt, en el que estic molt còmoda, però... No només faig això, i més sent una dona que hi ha Nou Barris, que hi ha una diversitat cultural i musical que flipes,

0: Moltes vegades m'he sentit com que tinc moltes ganes de més, però que tinc el deure de cantar només això, o és el que s'espera de mi, no? De dir que ets cantant i que la gent ja doni per fet, mm-hmm, que, bueno, que pues, estàs en un escenari amb un vestit vermell dedicant-li una cançó de, no sé, pues, d'Aretha Franklin a ta àvia, saps?
1: M'encanta l'exemple que ha posat, perquè és que ella parla d'encasellament, i és cert, eh? Tendim molt a encasellar les persones que no són blanques. Mm-hmm. Els blancs ho poden fer tot, no? Però les persones que no són blanques han de tenir un rol.
2: Mm-hmm. Totalment.
1: I és precisament del que hem estat parlant.
3: Exacte, justament això és el que hem anat veient durant les seccions d'aquest estiu, no? Com sempre se'ns espera d'un uns altres ser una forma o altra, no? Ser una noia que porta el vel i com la Siham i actuar d'una forma o esperar una cosa d'ella.
1: No pot ser conductora d'autobús.
3: Una persona gitana, mm-hmm, que tampoc s'espera d'ell per exemple, parlar català, mm-hmm, o una persona de sud asiàtic, no, per exemple.
4: Que no pot ser LGTBI, com, exacte, com vam veure a l'exemple de Quirachi.
1: I que important trencar aquests encasellaments. Sortiu d'aquí, no sé si vosaltres us heu sentit mai així. Xaima, en el teu cas, com a dona marroquí.
3: Sí. Sí, o sigui, com a catalana marroquina, o sigui, moltes vegades s'han esperat moltes coses de mi, no?
1: Tant com per exemple?
3: Temes d'autonomia, llibertat, que s'esperen que parli o no un idioma, s'esperen que tingui o no uns estudis. Són molts estereotips.
1: A més de la mina, que també es va sumant.
3: Exacte, exacte. Mm-hmm. El barri, el gènere, tot, o sigui, ja és una cosa que s'intersecciona i s'esperen de tu un estereotip molt concret, mm-hmm, no? Com hem anat veient fins ara, no? Amb altres persones.
1: Clar, Dani, en el teu cas, tu sí que ets home, blanc, però sí, no sé si t'ha passat també.
4: Bueno, jo soc de la Trini, i això, i ara de nou barris, i això condiciona la vida, no, de les persones que vivim a barris populars, principalment perquè jo sempre dic que la gent o té una idea molt, molt diferent d'allò que són els nostres barris, perquè o no han conegut mai els nostres barris, o el que coneixen és una idea dels anys 80.
1: Un prejudici.
4: No? Un prejudici, sí, efectivament.
3: I mal fan, eh?
4: I fan molt mal.
1: I la Monique, precisament, és de, clar, és de nou barris.
4: Sí, la Monique Macon, mm-hmm, explica que ella, el seu de nou barris, que és un lloc on conviuen moltes cultures, té aquesta curiositat per voler explorar més enllà del que s'espera d'ella, no? I per mi, que soc també de nou barris, la Monique és un referent, i penso que també ho és per moltíssima gent que és de barris populars i que alguna vegada ens han dit que no podíem tenir somnis.
0: Ha sigut un boom. Eufòria, la veritat. Ha sigut un boom molt maco, començant des de l'escola on estava treballant. Ha sigut increïble el suport de les famílies, dels nens, de l'equip educatiu, de l'equip de lleure també, les veïnes. Vull dir, crec que ha sigut... Bueno, crec que tothom ho ha viscut com si fos la filla de cadascuna de les veïnes del barri, saps? I un cop acabat, ha sigut supermaco, perquè cada cop que arribava a una festa major o a un acte era com, ei, tu has sortit a TV3, tia, molt bé, eh? No sé què, hauries d'haver guanyat, no sé què, i ha sigut com, tio. Vull dir, és que ha sigut molt fort el suport.
3: Això que diu la Monique és superbonic, això de sentir que ets filla de qualsevol persona del barri, és una cosa que les persones que som de barri i que fem comunitat al barri sentim al final, no? Davant de tots aquests perjudicis, totes aquestes ganes de separar-nos, no?
1: De nosaltres,
3: que ells. Nosaltres i vosaltres, les persones que som de barri, hem crescut i hem fet barri, sentim així, no? Dels veïns i les veïnes.
1: Que bonic. I la Monique al final fa una reflexió sobre això també.
0: I penso que també influeix molt el fet de que pràcticament he crescut aquí. Uh-huh. Hi ha molta gent que m'ha vist des de petita. He tingut a moltes referents, educadores, veïnes, que m'han vist amb la meva adolescència, amb la meva infantesa, profes del col·le que també m'han vist de petita, i crec que per molta gent, a l'haver estat a casa seva cada divendres o haver esperat que la Monique sortís cada divendres a la tele, crec que ha sigut com un eix de xarxa més. Uh-huh. No? En plan, Nou Barris és molt coneguda per tota la xarxa veïnal, per tota la comunitat que hi ha, i crec que veure que una persona que porta molt de temps esforçant-se i dedicant-se a això i treballant pels seus somnis, que pugui estar plasmada en una pantalla i en un canal que és TV3, crec que també és un mèrit molt gran. I jo això ho he rebut, ho he sentit. I crec que era molt guai, perquè en el programa era, jope, quanta gent tens, no? I jo era com, és que aquesta és la meva gent, saps? I en l'àmbit de la meva gent no existeix ni orígens, ni color de pell, ni estereotips, ni gent que et discrimini per res. O sigui, som la mateixa persona que lluitem per un mateix objectiu i que estem orgullosos de la persona que estem veient, saps? Que sabem que està lluitant des de fa molt de temps això. I jo, pues, o sigui, jo només puc abraçar-ho, puc plorar i puc sentir orgull i donar les gràcies.
1: Fer xarxa, diu, eh? Fer xarxa. I que complicat és quan la xarxa es trenca, quan algú no té xarxa, uh-huh, o quan no es teixeix de poder seguir endavant. No sé si vosaltres ho heu notat mai, el sentir-vos acompanyats també.
3: Superimportant fer xarxa, més avui en dia, no? Que estem una miqueta cansades amb tot el que està passant i de més, i crec que una persona sola a vegades no pot amb tot. Uh-huh. I fer xarxa és superimportant, no només per a projectes vitals, no? Per poder anar cap endavant, sinó també per poder cuidar-nos entre nosaltres en aquest sentit.
1: És que l'altre dia li deia a la Paula Carreras, que en vam parlar amb el Zotero en su momento, però que sortia un estudi que relacionava la pèrdua de bars, sí, amb l'augment de l'extrema dreta. Perquè és allà on es fa xarxa, on es coneix a l'altre, no? I suposo que la Mònica anava una mica cap aquí, d'aquesta família de barri, tant del programa com de la vida, no? Compartir espais junts.
4: Sí, se li dona molta importància als bars, no? Saps que jo tinc una opinió sobre tot això del comerç de tota la vida, que me la guardo per mi, però és important, no? És important mantenir els bars, però també és superimportant posar el focus en tot allò que no és consumista. Uh-huh. És a dir, la Mònica Macon ve d'una experiència del lleure, que és superimportant. Sí. Els casals de barri, els casals de joves, allà és on s'ha criat, uh-huh, la Mònica, i on ha fet barri, on ha fet xarxa, on ha fet comunitat. Xarxa. Aleshores, són espais que també hem de cuidar, uh-huh, molt. És a dir, quan cuidem els nostres barris, no només hem de posar el focus en cuidar els comerços centenaris, sinó sobretot, i més important,
1: barri,
4: les persones i la xarxa que poden fer aquestes, uh-huh, persones. No?
1: I el fet que la Mònica s'hagi convertit en una referent de la televisió pública, com pot ajudar? Com creieu que pot ajudar?
3: Bueno, per mi tenir referents, no, de diferents tipus d'ètnies, identitats sexuals i de més, és superimportant, sobretot per a altres persones que no han tingut referents, sobretot per als, mm-hmm, més petits, no? Tenir un referent, créixer amb un referent, és superimportant per la teva autoestima, no, per així dir-ho, és superimportant per saber que també pots. Aleshores, tenia una persona com Monique que és superrepresentatiu, primer, de la realitat, mm-hmm, dels barris, i segon, per referència per a altres joves i altres nens.
1: I per tancar els prejudicis, no?
4: Exacte.
1: Que m'estàs fent.
3: Exacte.
4: Totalment.
1: Aquí.
4: Sí, sí.
1: Doncs Xai Marrats, de Dani Ruiz, moltes gràcies per aquest estiu. Això, un plaer haver-vos escoltat totes les històries, aquestes que ens trenquen els prejudicis. També al Xaun, doneu-li les gràcies.
4: Sí, donem.
1: I descanseu molt, que us ho mereixeu també.
4: Moltes gràcies.
3: Tan sols cal que et deixis endur.
1: No vull que em donis la lluna, però sí. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà amb més Balcó d'Estiu, però ara us deixem com cada dia amb els millors moments de la temporada. Avui teniu un llibre de la Susana Ruiz i després una conversa amb una fiscal que descobreix una història familiar que té a veure

0: Cooperativa és estar compromesos amb les persones. I a Consum destinem una part dels nostres resultats anuals perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, som Cooperativa.
1: Sabíeu que la primavera és l'època dels espàrrecs? Aquesta hortalissa es va introduir a Espanya en temps dels romans i inicialment va ser utilitzada com a planta medicinal. Avui parlarem d'espàrrecs a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum. Benvinguda.
2: Un plaer i moltes gràcies.
1: Abans de res, quina diferència hi ha entre els espàrrecs verds i els blancs?
2: L'origen de les dues espècies és el mateix, ja que són les tiges joves i tendres que neixen de l'esparreguera, de la família de les liliàcies. La diferència principal és que els espàrrecs blancs creixen sota terra i es cullen quan encara no han sortit a la superfície, mentre que els espàrrecs verds surten sencers i reben la llum del sol, adquirint una tonalitat verdosa i una consistència més dura. Aquesta maduració al sol els aporta molts més nutrients.
1: Quins beneficis nutricionals tenen?
2: Els espàrrecs tenen un gran poder diurètic, ja que el 80% de la seva composició és aigua i, per tant, són molt recomanables per persones amb retenció de líquids. També pel seu alt nivell d'esparragina, un aminoàcid que és el que li atorga aquest sabor tan peculiar. A més, ajuden contra el restrenyiment, ja que ens aporten minerals i vitamines i contenen molta fibra.
1: Com hauríem de cuinar-los per aprofitar-los al màxim?
2: La millor opció per aprofitar totes les seves propietats és menjar-los crus o cuinats a baixa temperatura. Us aconsello tallar-los a làmines molt fines i afegir-los a les amanides, o bé cuinar-los al vapor uns 5 minuts.
1: Fins aquí el programa d'alimentació saludable de Consum. La setmana vinent, més consells de la cooperativa.
0: Si vols seguir informant-te, pots fer-ho a la nostra revista Entre Nosotros i a la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com a les nostres xarxes socials. Cooperativa és compartir amb tu tot el que sabem que t'interessa. Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum. Entre nosotros.
4: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Ja està aquí la Susana Ruiz amb el seu llibre. Com està, Susana?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ens portes El curioso caso de Mary Mallon, d'Anthony Bourdain, publicat en castellà per Gato Pardo Ediciones. Crec que no està traduït al català.
1: No pensa, no.
0: Ficció? No ficció, Susana?
1: És no ficció. És una mena de true crime que té com a protagonista una dona, una cuinera, que a principis del segle XX va arribar a ser considerada la dona més perillosa dels Estats Units.
2: Ui, cuinera, m'encanta. Això és que enverinava la gent.
1: No. Com molts altres irlandesos que fugien de la misèria, que sotava el seu país natal, Mary Mallon havia arribat a Nova York amb una mà davant i l'altra darrere. Ella era cuinera i es va posar a treballar, doncs, allò molt, sense descans, ni t'hi dia en cuines i en espais molt modestos, insalubres fins i tot, perquè venia, era immigrant i no tenia accés a res més. Però què va passar? Que es va revelar com una gran cuinera. Mm. Molt hàbil, molt eficaç, molt bona cuinera. De mica en mica es va anar guanyant una fama molt merescuda, que la va portar a treballar en cases particulars, algunes de les quals de les famílies més riques i amb més renom de la ciutat.
0: I què passa? En quin moment la història gira? Què passa perquè fos considerada un perill públic?
1: Doncs la desgràcia va començar quan la Mary Mallon estava treballant a la casa d'estiu d'una de les famílies més riques de Manhattan. La filla petita del magnat va emmalaltir de febre tifoidea. Era 27 d'agost de 1906. 5 dies més tard, 5 persones més de la mateixa casa es van infectar. La febre tifoidea estava i encara està molt relacionada amb la poca higiene, o sigui, hi havia brots als barris i als entorns més deteriorats de Nova York, però no quadrava gens a la residència d'estiueig de Long Island que el president del Banc Lincoln havia llogat per passar-hi les vacances en família. Penseu que era el mateix destí turístic que escollien els novaiorquesos més ricatxos, fins i tot el president Roosevelt. O sigui, que no era ni normal ni freqüent que en aquest ambient hi hagués febre tifoidea, que, com us deia, és una malaltia que s'associava a la pobresa i a la brutícia.
2: La cuinera, quin paper hi juga, llavors, en aquest brot?
1: Aparentment diries cap, no? Però un metge inspector de sanitat amb molt mala bava va iniciar una investigació i de seguida va posar sota el focus de la sospita la Mary Mallon, perquè la dona havia fugit de la casa pocs dies després del primer contagi.
0: Home, tot quadra, no?
1: L'investigador va entrevistar el personal domèstic d'aquesta residència d'estiu i van descriure la Mary com una persona poc neta i va dir, ja ho tens, no? Llavors, sobre aquesta sospita va bastir els fonaments d'una teoria que va resultar certa. La Mary Mallon era la font de contagi.
0: Però ella no es trobava malament? No tenia símptomes o estava malalta?
1: Aquí hi ha la clau de la història. Ella era portadora de la febre tifoidea, però només era portadora, no estava malalta.
0: Vaya tema amb antivirus, eh?
1: Vaya, sí, ha sigut casualitat purament. Penseu que estem parlant de principis del segle XX i aquest mecanisme amb el qual ara ja ens hem familiaritzat a cop de pandèmies i brots vírics de tota mena, o sigui, ser portador sense desenvolupar la malaltia, per nosaltres ara és una cosa, sabem, no? Ho entenem.
2: Llavors no se
1: però llavors sabia, era del tot desconegut. N'he parlat amb un dels editors de Gato Pardo, Íñigo García Ureta, que a més és el traductor del llibre.
3: Se sentia ella perfectamente sana porque era portadora de la fiebre tifoidea, pero no estaba enferma de ningún modo y era fuerte como un roble, que es algo que también enfatiza, y que por otra parte no, al no existir casos previos, porque no existía ningún tipo de información médica previa que pudiera informarla, que uno podía ser portador sin estar enfermo, pues no se creía del todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no?
1: A Europa hi havia hagut un cas similar, a França, però als Estats Units no se'n sabia res. De fet, encara, avui en dia, hi ha zones del planeta que són víctimes d'aquesta situació.
3: Hay que recordar también una cosa. Hasta el mediados del siglo XIX nadie sabía lo que eran las fiebres tifoideas. En el 96 seguía muriendo mucha gente por en 1996, quiero decir, mucha gente por fiebre tifoidea, y a día de hoy sigue siendo una enfermedad muy terrible, que es algo que también Bourdain dice. Entonces, esto es algo a lo que hemos estado expuestos durante mucho tiempo, a lo que mucha gente en el mundo sigue estando expuesta, incluso con avances sanitarios, y que por otra parte, pues bueno, en su día era una enfermedad terrible porque, claro, no había nada que pudieras hacer. Es que no había nada que pudieras hacer. Entonces ella decía, bueno, pues si estoy tan expuesta a una enfermedad tan mortal, ¿cómo es que estoy aquí también? ¿No? Y luego toda la cuestión de los portadores, como te digo, era algo que había existido en la medicina europea, pero había llegado en Estados Unidos, la gente no sabía ni siquiera nada de eso, ¿no?
1: Clar, situem-nos...
3: Entonces parecía algo completamente nuevo.
1: Clar, situem-nos, deia, a Nova York de principis del segle XX. O sigui, que una persona pogués contagiar una malaltia estant ella sana, forta i amb bon aspecte, era com cosa de bruixes en aquell moment.
2: Has dit que l'inspector va sospitar de la Mary perquè havia fugit. Després d'allà on va, què fa? S'amagava o continuava treballant en altres llocs?
1: Ella s'havia posat a treballar, en altres llocs, sempre com a cuinera. Sí que passa que va anar a llocs de mala mort, una mica mig clandestins, perquè ella tenia por que la reconeguessin i la detinguessin. I la veritat és que va deixar rere seu un rosari de víctimes, entre infectats i fins i tot alguns morts. A cada cuina d'on sortia el menjar que ella tocava, algun malaltia. En total, documentats, hi va haver 3 morts i una 30 de contaminats. O sigui, que poca... Però clar, això documentats... Ves a saber... A la casa del senyor Ricacho és evident que allò havia de transcendir, però tots els que contaminaven els suburbis o en els tuguris d'allà... Clar. Aquest jo crec que és l'únic retret que se li pot fer a aquesta dona, que en el fons era una pobra dona. Les autoritats l'havien informat de les seves sospites, li volien fer proves per confirmar-ho, però la Mary s'hi negava. I malgrat tot, ella va continuar treballant a les cuines, tot i saber que era portadora d'una malaltia contagiosa que podia ser mortal.
3: Y luego sí que es cierto que una vez que sabe que es portadora... Pues parece como que se deja ir y de alguna manera le importa poco ya, ¿no? Que es el lado este, pues un poquito egoísta que tiene. Pero aún así es un personaje absolutamente apabullante, porque de verdad, desde la perspectiva que te da el autor, te das cuenta de que ella tampoco podía haber hecho ninguna otra cosa. Era una persona que tenía que ganarse la vida, que sabía cocinar muy bien, que estaba trabajando sola en un mundo de hombres... para poder subsistir, que era pobre, que era inmigrante, que era irlandesa, que tampoco era nada bueno en el Estados Unidos de entonces, y que no tenía a nadie a quien acudir ni en quien apoyarse, què hi va fer?
1: És que aquesta tripleta, aquesta triple condició de persona marginal que ressalta l'Íñigo, dona, immigrant i pobra, o sigui, si només sap cuinar i és dona, immigrant i pobra, què ha de fer per subsistir?
0: Al final que l'aconsegueixen trobar, l'aconsegueixen aturar.
1: Sí, aquest doctor inspector va iniciar una cacera que era despietada i estava esperonat en bona part per la comunitat mèdica de Nova York, que volia agafar mostres dels fluids de la Mary per estudiar el seu cas, i també pels periodistes, que tenien un material molt llaminer per pujar vendes.
3: Hombre, no solamente las autoridades, también la prensa. Yo creo que es algo además que el libro recoge muy bien, ¿no? Como quien te despedaza no solamente son las mismas autoridades, que a fin de cuentas tienen gestión de gente, sino también la misma prensa que la utilizó como carnaza, ¿no?
1: I finalment la van localitzar, la van tancar en un hospital, li van oferir extirpar-li la vesícula biliar perquè sospitaven que era allà on s'atrinxerava el bacteri que provoca la malaltia, però ella no va voler de cap manera. Llavors, doncs, per treure-la de circulació, la van confinar en una illa de l'East River, just davant, a 26 quilòmetres de Nova York, on enviaven altres malalts infecciosos, la majoria dels quals, casualitat, eren immigrants i pobres. Sí.
0: Història,
1: i llavors la Mary Malone va passar a formar part d'aquest contingent de pobres desgraciats.
3: Porque sí que es cierto que estaban en unas condiciones pésimas, porque por otra parte ella no entendía el sistema legal al que se enfrentaba y porque la utilizaron pues simplemente para vender pues eso, ciertas políticas dentro de lo que sería, sobre todo la ciudad de Nueva York, que en su día era la gran metrópolis, ¿no? Entonces, claro, era un peón en un juego de ajedrez que no entendía y que de alguna manera la volvió loca completamente y acabó, pues eso, recluida en una isla y volviéndose una vieja chiflada sin querer, ¿no?
1: Ay, la pobreta Mary va passar a viure sola a aquesta illa. Ella vivia en una petita cabana que estava bé dintre de tot. Tenia les comoditats de l'època, tenia gas, tenia llum i aigua corrent. No està mal, no? Li portaven menjar, ella se'l cuinava i se'l menjava ella sola. I socialitzava amb els altres pacients que eren infecciosos d'altres malalties. No l'havien acusat de res, no l'havien jutjat, no l'havien condemnat de cap delicte, però la pobra dona estava complint una condemna indefinida. Va passar aquí, confinada en aquesta illa, 23 anys fins que va morir.
2: Horrible. A més, un tracte molt inhumà.
1: Doncs sí, no es pot dir que les autoritats fossin gaire sensibles. De totes maneres, no oblidem les actuals condicions de vida de milions de refugiats d'arreu del món. Quan veiem aquestes imatges dels refugiats, no? de tants conflictes, no en dic un per no deixar de dir els altres, però és igual, els tenim al cap tots. Nosaltres ens ho mirem tot des de l'espai sanitari, que és Europa, però aquestes injustícies continuen produint-se cada dia en molts llocs.
0: Clar, jo la pregunta que em faig sempre d'aquest llibre, que si veu, perdó, la portada, una cuinera que està cuinant com unes petites calaveres que les està tirant a...
1: Clar, perquè això són il·lustracions de l'època, de
0: mare
1: la premsa.
0: Mare meva, la premsa, que... Clar, com arriba aquesta història als editors, en aquest cas als de Gato Pardo?
1: L'Iñigo García Ureta, que ens està ajudant avui, ja coneixia la història de la Mary Mallon i també havia llegit el llibre d'Anthony Bourdain, aquest que avui recomaneu,
0: sí,
1: que en anglès, en la seva versió original, es havia publicat l'any 2001, o sigui que ja té anys. Mai no s'havia traduït a l'espanyol fins que ara ells, Gato Pardo, l'han rescatat.
3: Y una de las cosas que procuramos hacer es rescatar aquellos libros que pasaron en su día un poco desapercibidos, pero que siguen teniendo completo interés. Y esa es la manera en que un día, hablando de libros, de hecho, sobre cocina y cocineros, nos acordamos de este libro, nos lanzamos a ver si está disponible y al estarlo lo contratamos y lo traducimos.
1: És l'apassionant en vida dels editors. I què és el que més va agradar als editors d'aquest llibre? Doncs que la història és molt potent, òbviament, i a més explica la figura o s'aproxima a la figura de la Mary des d'una òptica com mai no s'havia fet.
3: Hasta ahora la figura de ella se ha visto en términos estrictamente clínicos, ¿no? Una persona que contamina a otros y contagia a otros y en el fondo acaba matando a algunos sin saberlo y sin que le importe. Y yo creo que lo que hace él es rescatar, por un lado, su faceta profesional como cocinera y luego, por otra parte, su faceta humana como persona que estaba muy sola en la vida, que no podía dejar de trabajar porque necesitaba ganarse la vida.
1: I així és com Bourdain va rescatar i dignificar la figura de Mary la Tifoidea, que és el despectiu mal nom que li van posar els periodistes i altres actors del moment, amb moltíssima mala llet.
2: Abans deies que l'autor, l'Anthony Bourdain, també és un personatge, oi?
1: Sí, ell era xef, però ell entenia l'ofici i el negoci gastronòmic d'una manera radicalment diferent a la tonteria que acostuma a envoltar tot aquest món de la cuina. Ell es fixava i donava el protagonisme a les persones que treballen a les cuines i això és el que va voler fer amb aquest llibre sobre la Mary.
3: Para mí es uno de los grandes atractivos de él como escritor, ¿no? Porque el resto de gente que escribe sobre cocina te habla un poquito, pues no sé, hay mucho postureo o te intentan vender que los cocineros en realidad son artistas. Y la poética del artista, pues al final acaba aburriendo a mucha gente, o te intentan hablar de la cocina y de la comida, pero las palabras no se traducen siempre en sensaciones, ¿no? Es muy difícil hacerlo. Él se enfoca en las personas, y con las personas todos nos identificamos. Y por eso también este libro es tan increíble, porque de alguna manera lo que hace es coger a la persona más abajo del escalafón, por mujer, por inmigrante, por persona que incluso és capaç de contagiar a altres i ensalzar-la, no?
1: I podia haver escollit qualsevol història i va triar aquesta cosa que ja defineix molt les seves intencions. Amb 44 anys, ell, Bourdain, va escriure i va publicar unes memòries que es titulen Confessiones d'un chef, que no fa gaire ha editat en castellà Salamandra, i aquestes memòries van revolucionar el gènere de la literatura gastronòmica. També va escriure altres llibres, però la seva popularitat va anar creixent i va tocar sostre quan va acceptar presentar un programa de televisió sobre cuines del món.
3: En un momento dado se convierte en alguien famoso que se pasa casi 300 días al año viajando por todo el mundo y comiendo con invitados tan famosos como el entonces presidente Barack Obama, aunque luego por otra parte se fuera a comer también con gente de Hezbollah en el Líbano. Entonces, yo creo que se sentía tan a disgusto con ese nuevo estatus de personaje famoso que al final eso lo trastocó, ¿no?
1: I Bourdain era una persona inestable, ell era poliadicte, tenia addiccions vàries, alcohol, heroïna, altres substàncies, i va acabar suïcidant-se l'any 2018 a França. Tenia 61 anys.
0: Jo hi ha un llibre de Bourdain també. Jo el que entenc, amb aquest curioso caso de Mary Mallon, ara ho deia l'Iñigo García, és un homenatge, no, al final, a la Mary.
1: Jo crec que és un homenatge i també un reconeixement a la gran cuinera que va ser, no? L'epíleg del llibre és molt bonic perquè relata la visita que l'autor Bourdain va fer a la illa on Mallon va ser confinada, aquí on va viure 23 anys i on va morir, per posar-se una mica en la seva pell. També va recórrer altres indrets on la Mary Mallon havia viscut, on havia treballat, a Nova York, i al final al cementiri de Sant Ramon, al Bronx, que és on reposa. Descriu que és un cementiri ple de làpides amb noms d'immigrants, irlandesos, italians, eslaus, alguns alemanys, i allà mig oculta, diu, i a la tomba de la Mary, on només hi ha una inscripció, no hi diu res més, només diu, senyor, tingueu pietat, que ell llegeix en clau de compunció, no? De penediment, sí, per haver provocat doncs, tant de dolor amb la seva activitat. Bourdain fa un últim gest molt bonic, que explica en aquest epíleg que us diu, que deixa a la tomba de la Mary el primer ganivet de xef que ell es va comprar i explica que ho fa com un acte de respecte i de reconeixement a una col·lega, i el llibre acaba dient que era un obsequi d'un cuiner a un altre.
2: Que bonic.
0: Uau, Susana, molt increïble aquesta història. Brutal. I de veritat que també m'apassiona la de l'Anthony Bourdain. Bourdain, que
1: pues
0: diuen...
1: Confessions d'un xef.
2: No sé per què et fa tant de riure,
1: perquè
2: que intenti pronunciar correctament
1: en
2: francès.
0: Perfecte.
1: Segur que
0: Susana Ruiz, una meravella, el curioso caso de Mary Malone, de Gato Pardo. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Cadena SER Penedès Garraf.
1: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu, a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
2: IVA trimestral, balanços, contractes laborals, números que han de quadrar.
3: Llum natural, un balcó, espai per créixer, un lloc on dir-ne casa.
2: Gestió, seguretat, experiència.
3: Il·lusió, futur, tranquil·litat. Perquè tot està connectat.
4: AFIS Vilanova SL, des de 1989 assessorant el teu present i construint el teu futur. T'esperem a la plaça dels Carros número 11 a Vilanova i la Geltrú.
5: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Resonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també, PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
7: La treva pactada entre les dues parts... En...
8: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
9: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
10: Ni som enemigues.
11: Ni estem en guerra.
12: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
9: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
0: I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
13: Només penso en tu.
0: Referents amb tu.
14: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.
15: Avui, al Balcó, els usuaris de Rodalies indignats amb Adif perquè no els deixa informar de les incidències als trens. I després, la cancel·lació a Timoteo Chalamet a la tertúlia amb Llucia Ramis, Nemrod Carrasco i Joan Bordeus.
0: A la Cadena SER i SER Catalunya, al Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Andrea Villòria, com estàs?
1: Hola, Anna, contenta d'obrir juntes aquest balcó d'avui i d'obrir-lo a la memòria i a la cerca de justícia amb una història plena de casualitats i carregada de coratge.
0: Sí, una història que barreja valentia i decència. Quants de nosaltres, tafanejant el passat, hem decidit guardar el calaix i per sempre, doncs, un fet vergonyós, un familiar indecent? Això és el que podria haver fet la nostra convidada quan l'atzar la va fer descobrir un tiet avi acusat a l'Argentina per crims de lesa humanitat. Ella va decidir saber-ho tot. Alexandra García Tabernero, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda, com esteu?
0: Saber-ho tot? Sana i entristeix a la vegada, o només sana i no entristeix? Com ho definiries?
2: És agradolç, fa totes dues coses.
0: És agradolç. Andrea, situa'ns l'Alexandra García Tabernero.
1: Doncs els nostres oients pot ser que la recordin, perquè va passar pel balcó fa 3 anys, quan la vam conèixer en un cas molt important, un cas de violència sexual, perquè l'Àlex és fiscal a Barcelona, ara forma part de la secció especialitzada en tràfic de persones, tot i que ha dut casos de tot tipus, com dèiem, especial sensibilitat per la violència contra les dones, un àmbit en el que ha participat fent xerrades o en classes a la universitat. Ella és fiscal per vocació, la porta a les venes, i ho sap des dels 10 anys, que volia estudiar dret, va aconseguir-ho empalmant beca rere beca, que per exemple la van dur a estudiar a Harvard o a la Cort Penal Internacional i a participar al judici contra el carnisser dels Balcans, el responsable del genocidi de Srebrenica. I va ser un jutge del Tribunal Penal Internacional qui li va donar aquest consell que ens deia aquí al balcó fa 3 anys, quan la vam conèixer.
2: Em va dir: Àlex, en aquell moment no vaig entendre ben bé què em deia, però has de tenir en aquesta professió, quan siguis fiscal, la pell d'elefant, em va dir. D'Àfrica parlem de tenir pell d'elefant, vol dir pell protectora i gruixuda. Jo me n'en recordo.
1: Doncs pell d'elefant també l'ha hagut de posar-se en aquesta història que explicarem avui, que ha estat pràcticament una prova que li ha jugat al destí, quan l'estiu passat decideix viatjar a l'Argentina a visitar dues amigues i en una conversa espontània una tieta li diu que ella té família argentina però que no li agradarà el que trobarà. Mesos després viatja a Buenos Aires per descobrir qui era Reinaldo Tabernero, el sotscap de la policia de Buenos Aires, tiet, avi seu i un dels responsables del genocidi de milers de persones durant la dictadura militar argentina.
0: Clar, Àlex, jo, un dels fets que m'ha impressionat, que estem parlant, ara ho deia l'Andrea, d'una fiscal que treballa en casos de genocidi i que de sobte li esclata un cas d'aquest tipus dins la família. Clar, d'aquí que el fiscal Félix Crous, que va ser qui va demanar la detenció del teu tiet avi, digués que la teva tria d'ofici sembla una paradoxa digna de Borges. És tal qual, no?
2: Sí, és que aquesta història s'escrivia pràcticament sola. La paradoxa era tan gran que jo no podia mirar a una altra banda. Ja és prou fort descobrir que tens vincle familiar amb una persona que acaba a presó investigada per crims de lesa humanitat. Però si a més ets fiscal i t'has dedicat a perseguir precisament aquest tipus de delictes, doncs això fa que sigui impossible passar pàgina sense investigar.
0: Sí, és que jo podria dir broma del destí, però és que em sembla millor lo de paradoxa de Borges. És tal qual. Com comença tot? Ara ens en feia 4 cèntims l'Andrea. Quan escoltes per primer cop el nom del teu tiet avi i què passa dins teu?
2: La primera referència es produeix en un dinar familiar l'any 2013. Jo tornava de Londres, d'una estada de postgrau, i estava explicant que havia estat escrivint sobre l'ordre de detenció de Pinochet i, per tant, de la pèrdua d'immunitat quan es cometien crims contra la humanitat, tortures, etc. Algú en aquella taula va dir: ostres, doncs tu precisament tens família a l'Argentina, i un dels teus tiets va dir tenim problemes d'aquella mena amb la justícia. Aquesta va ser una referència aïllada. Jo vaig buscar a internet, sí que m'apareix el nom de Reinaldo Tabernero en una notícia argentina en un mitjà l'any 2006 que parla sobre la seva detenció amb la cúpula militar i policial, però no en torno a saber res fins 12 anys més tard, que sí que se'm confirma que tenim aquest parentiu i, per tant, començo aquest viatge.
0: Clar, hi havia silenci. És perquè eres tu precisament, o és perquè a la família, quan hi ha aquest tipus de personatges, es decideix no parlar? O és que estaven davant teu i sabien que això et remouria més que ningú?
2: El que faré són deduccions, perquè com que tampoc se m'ha acabat d'explicar el motiu d'aquest silenci, doncs puc apuntar a l'estigma evident que deriva del fet que aquesta persona amb qui compartim sang i cognom acabés a presó, acusada dels crims més greus que es poden cometre, i tota una qüestió identitària, fins i tot al nostre cantó de l'Atlàntic, no? Perquè si no s'hagués ocultat amb la intensitat que es va ocultar a Barcelona.
0: Per on vas començar la investigació? I quan tens clar que a Buenos Aires trobaràs respostes?
2: Així que tinc confirmat el parentiu, ja començo a demanar cita als arxius públics de memòria a l'Argentina perquè em preparin la documentació accessible i començar, doncs, amb la idea de documentar-me. Aquest viatge es transforma un cop sóc a l'Argentina perquè allò que començava com un exercici de cerca a nivell documental es converteix en un viatge a través de testimonis vius. Conec moltíssimes persones, víctimes, que recorden l'època, que estan disposades a compartir la seva experiència traumàtica i sabent que escriuria aquesta carta. Aleshores, això fa que s'acabi convertint en un recorregut pels testimonis vius de les persones que recorden allò.
0: És important, el de la carta.
1: No, i és molt important el que fa aquí, el primer pas per investigar. És a dir, abans d'anar a Buenos Aires i començar a citar-se amb testimonis vius d'allò, demana informació als arxius de l'Argentina sobre doncs això, sobre els fets, no, de la dictadura militar. I aconsegueix, crec, Àlex, que et recopilin molta informació, que tu quan arribes ja t'han allà preparat, doncs, arxius, t'han preparat cites...
2: Sí, efectivament. Allà a l'Argentina s'ha fet una feina impressionant de documentació, de sistematització. Jo faig uns primers contactes per correu electrònic des de Barcelona abans de viatjar i quan arribo allà el que em trobo és que ja em tenen preparats retalls de premsa dels anys 80, sentències, documents on es fa referència al meu tiet, està tot desclassificat pràcticament i ben organitzat perquè qualsevol persona amb un interès legítim pugui sol·licitar-ho i se li facilita.
1: Clar, què ens passa amb això? Que
0: és que
1: és impossible...
0: sent de periodista, eh?
1: Clar, exacte, però que és impossible aquí no fer una lectura també en clau nacional, és a dir, posar el mirall d'en quin punt estem en termes de memòria històrica pels crims i les tortures del franquisme. Per això, a la presentació del llibre de l'Àlex, a la carta del coronel, va ser molt bonic comptar amb la Sara Gómez, que és la fiscal de Drets Humans i de Memòria Democràtica aquí a la província de Barcelona i és una gran companya i amiga de l'Àlex, i deia això.
3: Tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Una de las cosas que las víctimas se quejan es precisamente el acceso a la documentación. Yo tengo víctimas que me dicen, no sé lo que firmé en comisaría, no lo sé, no lo tengo. Pero es que además ni siquiera sé a qué registro me puedo dirigir.
1: Ella és la primera fiscal a Espanya que s'ha posat a investigar tortures durant el franquisme, a la Via Laietana, que és un espai que creu que hauria de dedicar-se també a la memòria, com passa a l'Argentina molts dels centres de detenció i de tortura que s'han convertit en espais de memòria i que l'Àlex, per exemple, podia visitar.
3: Un espacio de memòria permite canviar un lugar que causa dolor en un bálsamo. ¿No?
1: Això m'agradava molt d'una de les coses que comentàvem a la presentació, no? Com aquests espais de memòria, com aquests exercicis de memòria, com el propi viatge i el llibre de l'Àlex, poden convertir aquest dolor en un bálsam, no?
0: Clar. En quin moment tu tens aquesta documentació? Imagino que un trasbals interior gran. Decideixes que... No serà un judici, no és una opinió, com tu dius, és una carta que li escrius a ell. Quan tens clar que aquesta és la manera que tindràs tu d'abocar tota aquesta informació, de sanar-te, d'aquesta sensació agredolça que deies, de canalitzar en forma de carta a ell?
2: Des d'un primer moment, perquè el sol fet de veure el seu cognom, el que és el meu cognom, a notícies en les quals es parla de genocidi, de crims contra la humanitat, és un familiar que va morir, amb el qual jo no podré parlar. La carta és el canal que em permet plantejar de forma directa aquestes preguntes que jo li hagués fet en persona, confrontar-lo amb els indicis que trobo. És una forma d'establir una comunicació impossible, d'altra banda. Evidentment, cada cop que jo llegia el seu nom o veia la seva imatge, això em trasbalsava.
0: Hi ha moments que et trenques.
2: Sí, hi ha més d'un moment al llarg del viatge en el qual em trenco. Recordo una visita a la comissaria cinquena de La Plata, vaig haver de sortir.
0: Aquests espais que deia l'Andrea, que aquí hem anat a Buenos Aires, hem anat a l'ESMA, i et trenques perquè, a més, les parets les han deixat tal qual. Si pots intuir, i parlen. Tu mires, evidentment, i és tremendo. I que allà, a més, a tu t'expliquen tortures, casos, nadons robats. I hi ha una cosa que també impressiona moltíssim, que és quan tu relaciones... Clar, tu volies saber quina funció havia tingut el teu tiet avi.
2: Jo volia saber quina responsabilitat.
0: Quina responsabilitat.
2: La funció la coneixia.
0: I te'n vas a pensar amb Eichmann, amb el nazi Adolf Eichmann, el que va seguir periodísticament Hannah Arendt, i d'aquí surt tota la teoria de la banalitat del mal. Tu volies saber si ell n'havia estat conscient, responsable? Quina conclusió has tret, si és que es pot explicar i no fem massa spoiler, eh?
2: Clar, jo penso en el cas Eichmann quan obtinc la transcripció d'un judici de l'any 86 en el qual el meu tiet va declarar com a testimoni de la defensa. Ell fa una referència a que ell s'ocupava de tasques d'organització, de la policia, de la província, es desvinculava...
0: Administratives, de les... diu, no?
2: Pràcticament sí, administratives, es desvinculava de les detencions. Clar, això es contraposa amb el que es va demostrar al judici a les juntes militars. Es va parlar d'un pla sistemàtic de les cúpules militars i policials per fer front a través de mitjans delictius al que anomenaven la subversió. Ell no va arribar viu al seu judici, no es va poder defensar, no vaig poder mai escoltar la seva versió directa sobre el que li imputaven, ni vaig poder llegir la sentència que hagués recaigut en el seu procediment. I d'aquí la incertesa que arrossegaré sempre. Però sí que hi ha elements en aquest viatge que em permeten tenir una idea de com ell es percebia.
0: Incertesa.
2: Molta, molta.
0: Per molt que li hagis escrit la carta, clar, això no t'ho contestaran mai, però tens la sensació de que tu has fet certa justícia, en el fons, diferent de la que fas i exerceixes com a fiscal, però explicant la història és un acte valent.
2: Gràcies. Tinc la sensació, per descomptat, d'haver arribat fins al final de la qüestió, haver fet tot el que tenia a les meves mans, i ara el fet de rebre un retorn positiu per part de persones, sobretot argentins, que es van exiliar en els anys 70, que ara estan a Barcelona, que ho rebin en un sentit reparador, doncs per mi ja és molt més del que hagués pogut esperar quan vaig començar a escriure aquesta carta.
1: Mira, just en aquest sentit, fa uns anys quan t'entrevistàvem per primer cop ens deies que la millor de les medalles i les recompenses és l'agraïment d'una víctima. I crec que d'alguna manera, com deia l'Anna, molt diferent, segurament des d'un tipus de justícia més humana, que té a veure amb les relacions humanes, amb la memòria, també t'has aproximat a aquesta idea de sanació. I això, com dius... t'ho traslladen les víctimes. I una de les víctimes que està recollida, que parla en el llibre a través del pròleg, és en Julián Axat, que ell va perdre els seus dos pares, víctimes de la dictadura, i deia això.
4: A mi entender, una història molt important en este proceso, perquè muestra de algun modo que ocurre cuando los represores no están, cuando los victimarios no son sentados en el banquillo porque mueren o porque logran escaparse de la justicia, ¿no?
1: Ella explicava, no?, que com tots aquests actes de memòria, de recordar el que ha passat, de testimonis, ajuden a sanar a persones que no han pogut veure els seus botxins asseguts en el banc dels acusats. I crec que aquest llibre ha plantat una llavor que comences a recollir fruits.
2: Sí, aquesta és una part maquíssima, totalment inesperada, però que de debò que m'arriba al cor, perquè jo no me la vaig poder imaginar en un primer moment, i tenir un retorn d'Argentina, sobretot, no? És un país, no deixa de ser un país tercer per mi, no? Ara ja cada cop el sento més meu, no? Però en el moment en què començo aquest viatge, jo no havia estat mai a l'Argentina, no? Ara sento una vinculació especial, és inevitable, i la sentiré sempre, que ells ho rebin amb agraïment i amb un sentit de reparació, de justícia, més enllà del que es pot fer en una sala de tribunals, doncs m'omple d'alegria.
0: Amb tot això has parlat amb el fiscal, amb el Luis Moreno Campo?
2: Sí, i tant, va ser professor meu.
0: Per això, sí. És que és, abans dèiem, la paradoxa de Borges, també és molt impressionant el fet que...
1: El joc de casualitats.
0: De casualitats, exacte. O sigui, Luis Moreno Campo va interrogar el teu familiar, no? Que mira, posem un tall de veu perquè tothom situï a Luis Moreno Campo, és aquesta pel·lícula que explicava...
1: El judici de les juntes.
0: Exacte, que va aconseguir condemnar els responsables de 7 anys de dictadura militar i els seus crims de lesa humanitat. Allà està interpretat per Peter Lanzani i després hi ha Ricardo Darín.
5: Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables.
0: Clar, Luis Moreno Ocampo, el real, no el de la pel·lícula, però que tots ens vam enamorar d'aquella pel·lícula i de la feina que fan, t'havia donat classes a tu.
2: Sí,
0: i heu parlat ara, heu parlat després de tot això.
2: Sí, ell va ser professor meu a Harvard l'any 2015.
0: Del llibre, moment, del llibre, vull dir, si heu parlat del llibre.
2: Sí, en aquell moment jo no sabia que tenia aquest vincle amb l'Argentina. Ara que ho sé i que he escrit el llibre, doncs l'he contactat, evidentment, hem comentat, ell recorda l'interrogatori del meu tiet que va fer l'any 86 i sí, l'hem comentat.
0: Ell té alguna certesa dels dubtes que tens tu sobre la responsabilitat que tenia ell? Perquè segur que li has preguntat amb la teva curiositat de què pensa ell.
2: Clar, jo li he preguntat què feia un militar del rang del meu tiet a la cúpula policial des de l'Estat Major, quines funcions podia tenir, si podia tenir coneixement o no. Clar, això suposa especular sobre el cas individual, ell no pot anar tan lluny, però evidentment em dona un context molt vàlid, que és en el cas del judici on ell va participar i el va interrogar. Recorda una resposta satisfactòria com a testimoni, li va donar el que ell volia. Ara bé, queda l'interrogant de què hagués passat si el meu tiet hagués arribat a seure al banc dels acusats, que és el que estava previst.
0: De si l'haguessin jutjat o no. El seu cap, de fet, sí que va estar jutjat, 25 anys, no?, de presó.
2: Sí, per crims de lesa humanitat, més endavant indultat, però sí, va ser condemnat el seu cap directe. El meu tiet hagués estat jutjat, estava en presó preventiva, però va morir a portes del judici.
1: Aquest llibre l'escrius i ho deixes molt clar al principi com a Àlex, és a dir, com la familiar, podríem fins i tot parlar de la persona afectada, no?, encara que sigui per aquesta herència de la culpa, de l'estigma.
0: Viatgera, diu també, diu com a ciutadana, viatgera.
1: Jo diria fins i tot un punt periodista, en aquesta investigació que tu deies abans, Anna, però jo crec que en el llibre també es descriu la valentia dels fiscals de l'Argentina que van lluitar per perseguir, per seure al banc dels acusats, els responsables d'un país, perquè Argentina és l'únic país que ha aconseguit jutjar els seus dictadors. I jo crec que una mica aquest esperit, aquesta reivindicació del paper clau de la Fiscalia Argentina la feia en Félix Crous, que és també un dels fiscals als que has conegut i que també doncs, va participar, diguéssim, va enjudiciar el teu tiet.
6: En aquellos años estábamos venciendo las normas de impunidad de la década del 90, un trabajo de articulación jurídica entre los fiscales, los abogados de los organismos de derechos humanos, las víctimas, que preservaron la memoria, pero también la documentación y las pruebas, sus recuerdos, para poder vencer las normas de impunidad que siempre, como en todo el mundo, bajo el paraguas o el pretexto de la reconciliación, de la armonía y de la paz, implican la derrota de las víctimas escritos en papeles con tinta de hipocresía.
1: T'emportes alguna cosa també com a paper de fiscal? És a dir, tot aquest viatge ha fet que incorporis alguna cosa?
2: Sí, jo he fet aquest viatge intentant deixar la toga de fiscal a casa a Barcelona, però crec que no ho he aconseguit del tot. Porto una fiscal dins, no ho puc evitar. Aquesta professió, com bé dieu, l'he triada per una qüestió vocacional i clar que m'emporto alguna cosa, fins al punt que penso que sóc una persona diferent després d'aquest viatge, no només una fiscal diferent, una persona diferent. M'he apropat moltíssim al dolor dels pitjors crims que es poden cometre i no ho he fet des d'un punt de vista acadèmic o professional, ho he fet amb el pes del cognom que les víctimes mateixes relacionaven amb la dictadura i ho he fet en carn viva, entrevistant persones sense estar dins una relació professional sinó per pur interès en conèixer els seus testimonis humans. A mi això m'ha marcat fins a uns límits que, com us dic, sento que he canviat. La meva identitat personal i familiar ha canviat.
0: Hi ha un moment que entrevistes a una ballarina i li acabes preguntant, llegiu el llibre, perquè és duríssim el que explica les tortures, el que ha suposat i les seqüeles que encara té, i tu li dius, t'han demanat perdó, i li demana perdó algú com tu.
2: El fiscal que li va agafar declaració quan ella es va veure amb cor de denunciar els fets, és increïble el poder de les paraules i dels gestos que de vegades passem per alt. Aquell senzill gest de disculpa d'un fiscal, 30 anys després, aquesta persona ho recorda com el millor efecte terapèutic de tot aquest procés de dècades d'ençà que va patir tortures. Per ella va ser importantíssim que un càrrec públic, un representant de l'Estat, un servidor públic, li traslladés unes disculpes. No només l'escoltés, sinó que validés el seu patiment. Això és fonamental en el procés de recuperació d'una víctima.
0: Jo em preguntava, Àlex, havent sent fiscal ara, però haver sabut aquesta història quan en tenies 16, quan estaves apassionada amb judicis històrics, no, Nuremberg, si hagués canviat la teva decisió d'estudiar dret o tot el contrari? És impossible, és fer ciència-ficció, però haver-ho sabut quan eres això, un adolescent, i tenies claríssim el que volies fer, hagués canviat alguna cosa?
2: No, jo penso que no. Tinc molt clara la meva vocació, penso que no l'hagués canviat. L'hagués condicionat seguríssim. Jo aquesta cerca l'hagués començat molts anys abans d'haver sabut tot això, però ha anat com ha anat.
0: Hi ha una cosa que ara explicava l'Andrea de quan et van fer l'entrevista, que deies la pell d'elefant. Surt la pell d'elefant al llibre.
2: Surt amb la doble capa que necessito ara, perquè ja
0: però,
2: no...
0: Però escrivint-li, dedicat a la carta, li dius, potser tu també tenies la pell d'elefant, el teu tiet avi.
2: Clar, ell tenia un càrrec de molta responsabilitat, tenia... La policia provincial de Buenos Aires eren més de 30.000 efectius. En l'època en la qual ell va estar al capdavant d'aquesta policia, durant l'any 77, jo crec que va ser el pitjor dels anys de la dictadura, perquè venia el Mundial del 78 i les juntes militars van posar especial èmfasi en fer front a allò que ells denominaven la subversió, no? Els desapareguts es comptaven per milers. Sí que li faig aquesta reflexió, perquè crec que també hagués volgut tenir la conversa de funcionari públic a funcionari públic, no només de neboda oncle.
1: Tu fas aquest viatge a l'Argentina buscant la part més fosca d'una història familiar. Has tornat amb una part lluminosa també, amb una família argentina?
2: Sí, he tornat amb una família ampliada. Això ha estat un regal totalment inesperat que m'acompanyarà sempre. I això fa de contrapès a moltes coses, així que feliç.
0: Digue'm quantes vegades t'han preguntat que com pot ser que a Espanya no s'hagin fet judicis pels crims del franquisme.
2: Moltíssimes. Al llarg d'aquest viatge, i fixeu-vos que la idea del llibre no va ser en cap cas establir una comparació ni fer una crítica de cap país ni de cap gestió, però allà les víctimes em preguntaven, escolta, i en el teu país per què no s'han fet judicis pel franquisme? Per què no hi ha un relat oficial, una investigació exhaustiva?
0: O per què no s'ha tombat la llei d'amnistia?
2: Per què no s'ha tombat la llei d'amnistia? Com és que encara queden cossos per exhumar? Això és fortíssim. Hi havia moments que em costava donar una resposta. El paral·lelisme és inevitable. Jo, com a càrrec públic, no puc fer un judici de valor sobre cap estat, sobre cap model de justícia transicional. El que puc fer i puc arribar fins on puc arribar, i ho he fet amb el llibre, penso, és a posar sobre la taula que hi ha altres maneres de fer justícia transicional, hi ha altres models de lidiar amb un passat dictatorial. Tenim el cas de l'Argentina, en tenim d'altres. Nosaltres vam optar per un model, però aquest model no és únic al món.
0: Quantes cartes el coronel has enviat a Argentina?
2: 20.
0: 20?
2: Sí.
0: És tan precisa en les respostes d'aquesta convidada fiscal. Me'n recordava molt de quan la vam fer Andrea Villoria, i realment tal qual. Alexandra García Tabernero, fiscal de Barcelona, autora de Carta al Coronel, val molt la pena el teu llibre. És apassionant, l'endrapes en no res, perquè a més és que és una investigació, i també el ser una carta frapa molt.
2: És una carta que al final acaba sent per mi mateixa, penso, més cap al coronel,
0: Perquè i deixa aquest gust agradolç que deies que l'has relatat molt bé. Gràcies per compartir aquesta història real amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Andrea Villoria, gràcies per fer que no se'ns escapin històries com aquestes.
1: A tu també.
0: Abraçada.
7: Al balcó.
8: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
9: Valorado.
8: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
9: 100% asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
11: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
12: Hola, esto te interesa.
13: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
12: ¿Y lo del sorteo?
13: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.
7: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
14: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
7: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
14: Este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
7: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
15: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
16: Mejor buscamos otra.
17: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
18: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
19: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
20: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
19: Y con menos esperas.
20: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
21: Al teatre en un minut.

0: Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: Primer dia de col·le.
1: Neguit. Il·lusió. Sorpresa. Nervis.
3: Estic nerviós.
1: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus. A Ser Catalunya tornem amb la programació de sempre, amb molta il·lusió, algunes sorpreses i una mica de nervis.
3: Estic nerviós.
1: De dilluns a divendres, la música pren vida al Llapis de Memòria de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. I a partir de les 7, obrim el balcó de l'Anna Puigvoltes.
4: Ei, i el cap de setmana?
1: Cada migdia tot és comèdia amb Màxim Castillo. I els diumenges, el tren de la història amb Xavier Carmeniu. Ea, ea. Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
3: Estic nerviós.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
5: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu et generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
7: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? A de mi... què rius, Nil?
8: Sí, què li fa gràcia?
7: No sé què li fa gràcia.
1: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
8: Que a mi anirien rapidet, Helena.
7: Anirien rapidet, no?
8: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
7: Sí.
8: Doncs això.
7: Esquilat.
1: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
9: Què t'hi jugues?

0: se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hazte mutuero.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: Cadena SER Penedès Garraf. Sensació de cansament en llevar-te? Podries tenir apnea del son. Assessora't a Centre Dental Vilanova. Te'n podem fer l'estudi i treballar amb el teu pneumòleg. Després de 25 anys, ara som als baixos de l'Avinguda Francesc Macià 20 de Vilanova i la Geltrú per atendre't més còmodament. I també a centredentalvilanova.com.
3: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentabaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentabaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova Rambla Samà 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
4: ¿Te imaginas estar dentro del juego de la Oca en versión XXL?
5: Bienvenido a Oca Loca Game, en Vilanova y la Geltrú.
4: Entre 90 y 120 minutos de pruebas, estrategia y risas para todas las edades.
5: Cumpleaños, team building, despedidas o para vivir un día inolvidable.
4: Y en verano, piscina indoor.
5: Ven mañana, tarde o noche.
4: Y después, karaoke y comida.
5: Reserva ya en ocaloca.com, loca con K.
4: No se juega, se vive.
6: Format a la magia de la ràdio.
7: Sique Rodríguez, Lleida, Manresa.
8: Doncs aquí el Lleida ha debutat malament, almenys està debutant malament en aquests primers minuts.
9: Ha vist passar molts entrenadors.
10: A mi em seguia quan era entrenador del Barça, bueno, i des que era jugador. Si a més va amb samarretes del Ronaldinho per semblar més jove. No us enganyeu, és un abuelo.
6: I un any més, sí que renova i es renova.
11: El Keti Jugues la liarem i ens divertirem.
6: Sí que Rodríguez torna al capdavant de l'univers Keti Jugues. Escolta'l cada migdia a partir de les 12 a la Cadena SER i també liderant les transmissions dels partits del Barça a SER Catalunya.
11: I no et deixis el bar, que fem l'endemà dels partits de Barça i Madrid a les 11 del matí a YouTube de Catalunya al Món.
6: Keti Jugues i Sique Rodríguez. Una temporada més, referents amb tu.
11: No volíeu caldo? Doncs tres tasses.
2: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.